0: sense excusa.
1: Vagis on vagis.
0: Ràdio Palafolls. Cat.
2: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

Tenim la millor música només per tu. Èxits, on? Una altra a Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls.
1: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
0: Ràdio Palafolls.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 两黄一后唔急。
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

dia. De dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. Tot apunta per l'eclipsi solar de demà al castell. Palafolls es prepara per viure demà, dimecres 12 d'agost, un esdeveniment astronòmic històric. Es tracta de l'eclipsi solar que fregarà la totalitat al nostre municipi. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una trobada ciutadana a l'esplanada del castell per seguir aquest fenomen en comunitat, un fet que no es repetia de manera tan clara a Catalunya des de l'any 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda. Al castell es convida tots els veïns i veïnes a portar el seu propi sopar per gaudir d'un sopar tots junts a la fresca. Per amenitzar la vetllada, mentre el cel es va enfosquint, l'artista local Pell Roja oferirà un concert acústic un cop finalitzat el fenomen. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà ulleres de protecció homologades de manera gratuïta a la mateixa esplanada fins a exhaurir-ne les existències. Cal recordar que l'observació directa del sol sense protecció pot causar lesions oculars greus. A Palafolls, el fenomen tindrà una visibilitat excepcional arribant a un 99,35% d'ocultació del disc solar. Pel que fa als moments clau per seguir-lo demà, l'inici serà a les 7:34, el moment de màxima ocultació, a les 8:28 i la posta de sol a les 9:07. Com que el final de l'eclipsi es produirà quan el sol ja s'hagi post, els experts recomanen situar-se en punts amb un horitzó net cap a l'oest per tenir una visió òptima. El castell, per la seva alçada, es presenta com un dels millors indrets per gaudir d'aquesta imatge amb el sol enfosquint-se a prop de l'horitzó. Aquesta cita marca l'inici de l'anomenat triplet d'eclipsis, un cicle que inclourà dos eclipsis total i un d'anular en només 3 anys, des d'aquest 2026 fins al 2028. Es tracta d'una oportunitat única, ja que un fenomen d'aquestes característiques no es tornarà a repetir a Catalunya fins l'any 2180. Com sempre, aquesta notícia i moltes més les podeu consultar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 11 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Després del butlletí de les 10 del matí, com mana la tradició també aquest estiu 2026, nosaltres ja ho tenim tot a punt per acompanyar-te en 3 hores del Dagorra, el concurs d'aquest estiu a Ràdio Palafolls, compartint amb tu el bo i millor de la música dels 70, dels 80, dels 90, dels 2000, vaja, fins a arribar a aquest 2026. Consultarem també la previsió meteorològica, sobretot pendents de si pot haver-hi algun núvol de cara a la gran fita històrica de demà, aquest eclipsi que tots veurem, et recordo, a Palafolls el podem veure amb un esdeveniment especial que organitza l'Ajuntament a l'esplanada del Castell. Repassarem aquesta i d'altres activitats culturals també dins el No t'ho perdis, l'agenda cultural de Ràdio Palafolls. I, òbviament, avui també tenim un Dagorra, però un Dagorra ben especial, amb el premi, que només es repetirà una vegada, com l'eclipsi, que ja podeu consultar a través de les nostres xarxes socials. I, si no, t'ho explico en una estoneta, perquè ara és moment de donar el tret d'inici al Dagorra estiu d'aquest 11 d'agost a Ràdio Palafolls. Benvinguts, benvingudes, comencem!
1: Jordi Prats Savalls
2: a Ràdio Palafolls.

celebrant un aniversari ben especial, la d'aquest tema que ja és un himne català, aquest Camins, 25 anys del tema, això sí, donant-li un dom, eh? Sopa de Cabra, Gerard Quintana, acompanyats de Su, Camins, Somnis i Promeses. Per cert, parlant de temes mítics, què tal una dels Rolling? Anybody See My Baby?

0: Passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.
1: Arriba el moment de parar màquines i d'explicar-te què pots guanyar aquest matí si jugues amb nosaltres, amb tota la gent de Ràdio Palafolls i, en concret, amb aquest de gorra. I et deia que, al igual que l'Eclipsi, avui et regalem un premi que només et podem regalar avui i que té una data ben especial. T'explico. Ves pensant, ves fent agenda. Què fas el pròxim 17 d'agost? És a dir, aquest dilluns. 17 d'agost al vespre. En concret, a 9:45 del vespre. Ves mirar l'agenda, pregunta, mira calendari, no fas res? Doncs et convidem, si guanyes avui el de gorra, a anar a veure a Rosario Flores en concert dins el cicle Mar d'Estiu a Santa Susanna. Tenim dues entrades per anar al concert de Rosario Flores aquest pròxim dilluns al vespre dins el Mar d'Estiu a Santa Susanna. Podràs gaudir d'una experiència única, perquè saps que Mar d'Estiu no és tan sols el concert, sinó tot el seu garden, tot el seu espai gastronòmic, música abans d'entrar al concert i DJ després del concert. I, òbviament, poder veure de prop una de les teves artistes, pot ser la teva artista preferida, Rosario Flores. Aquest és el regal que tenim sobre la taula avui. De fet, les entrades les tinc justament davant meu per poder-te explicar tot això. Aquest és el premi d'avui. Però què has de fer per veure Rosario Flores en concert aquest dilluns? Doncs, de moment, contestar una senzilla pregunta i fer un viatge en el temps i pensar en quan érem petits i aquells dibuixos animats que ens han acompanyat. No és ni una sèrie, eh? No són diferents sintonies. No. És una sintonia de dibuixos animats. Una. M'has de dir el títol. Com sempre, progressivament t'anirem donant més pistes, però de moment, avui, per aconseguir el premi, m'hauràs de dir la sèrie de dibuixos animats a la qual pertany aquesta cançó.
2: Tant de bo els meus somnis els fessin realitat, els fessin realitat, perquè en tinc un bon munt.
1: No és tan antiga, eh? Tots hem vist algun capítol o d'altre, en diferents idiomes fins i tot. Les sintonies poden ser vàries. Nosaltres hem agafat la sintonia en català, però de moment aquesta és la pista que et puc donar. Vols entrar dins el concurs del de gorra? Digue'ns la sèrie de dibuixos animats a la qual pertany aquesta sintonia.

I fins aquí. Si vols enviar-nos la teva resposta, doncs ja ho tenim tot a punt. Truca'ns directament a la ràdio, al 93-761-470. Per participar, saps que també ens pots enviar un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat i, si no, per WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el de sempre, el 607-64-65-66. Envia'ns la resposta, si és vàlida, nosaltres t'apuntem a la llista, després, com sempre, contrasenya i trucada en directe, avui per guanyar un parell d'entrades per anar a veure dins el festival Mar d'Estiu a Rosario Flores aquest

0: Una bona combinació per un tema de no fa tant, del passat 2021. Coldplay i la banda de K-pop BTS, tots juntets dalt de l'escenari per interpretar aquest My Universe. En una estoneta mirarem el cel i consultarem la previsió meteorològica. El nostre meteoròleg de capçalera ja ho té tot preparat, en Quim Serra. Serà després de la publicitat i d'escoltar, per exemple, a Luz Casal o els Status Quo.
1: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Déu-n'hi-do quina tribu, eh? Els Búhos, els Catarres, acompanyats de Henry Méndez. L'estiu passat ens feien ballar al ritme d'aquest No és Miami. I amb ells arribem a 11:15 del matí. El moment, com sempre, de consultar quina és la previsió meteorològica per als pròxims dies. Quim Serra, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable. Tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents ho faran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys. I d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, a molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.
0: Moltes gràcies, Quim. Doncs tindrem en compte totes aquestes recomanacions de cara a l'eclipsi solar, eh? I sobretot, si l'anem a veure, protecció pels ulls. Anirem actualitzant tota aquesta informació, per exemple, dins l'informatiu migdia, amb la nostra companya Melina Morilla. Ara és el torn de seguir compartint temes musicals, en aquest cas amb l'ajuda d'Ed Sheeran.

I després d'escoltar el Rem, doncs una miqueta del de gorra, què tal? Doncs el que volem que avui t'emportis és una entrada doble per anar el pròxim dilluns a Mar d'Estiu. Aquest festival que tenim aquí al costat, a Santa Susana, on dilluns hi actua Rosario Flores. Tenim una invitació per dues persones, és a dir, que hi podran anar dues persones. O tu, que guanyaràs el premi, acompanyat, acompanyada de qui tu vulguis, o pots regalar les entrades, que sempre queda molt bé. Però això sí, hauràs de jugar amb nosaltres al de gorra. Aquest és el premi que posem sobre la taula. Dues entrades per anar a veure Rosario Flores aquest pròxim dilluns a Santa Susana, al Festival Arts d'Estiu. Però no t'ho posarem tan fàcil. Difícil tampoc, eh? Perquè avui juguem amb dibuixos animats. El que volem és que ens diguis a quina sèrie de dibuixos animats pertany aquesta cançó.

0: Jo crec que t'ho poso molt fàcil. A la segona hora ja t'anirem donant més pistes, si vols, atent a les contrasenyes i tot el que comporta el de gorra, eh? Però els que heu participat, de moment, no heu necessitat cap pista extra ni cap història més. Per tant, fàcil, fàcil, fàcil. Vols entrar dins el sorteig avui d'aquestes dues entrades per anar a Mar d'Estiu a veure a Rosario Flores aquest diumenge... No, aquest dilluns, perdó. Dilluns al vespre. Doncs digue'ns a quina sèrie de dibuixos animats pertany aquesta sintonia d'inici.
1: Tant de bo els meus somnis els fessin realitat, els fessin realitat, perquè en tinc un bon munt.
0: Doncs fins aquí la pregunta. Si vols participar ja al de gorra, ho pots fer enviant un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66 607 64 65 66. Una altra manera de participar, doncs, és el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, i si no, ens truques directament al telèfon de la ràdio. És el 93 761 4701. Nosaltres t'afegim a la base de dades si la resposta és correcta i, com dèiem, al final del programa, contrasenya i trucada en directe. Si tot surt de la manera que ha de sortir, doncs avui, en un parell d'horetes, seràs el guanyador o el guanyadora del de gorra i t'emportes dues entrades per anar a veure a Rosario Flores al Mar d'Estiu, doncs tot just aquest pròxim dilluns.

0: Setembre del 2025, l'Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Ràdio Palafolls.
5: Cada dia més a prop.
6: Més a prop.

Aquí ens tens amb Manuel Torizo, sí, ballant bachata, camí de les 11 del matí. Què tal com portes aquest matí calorós, eh? D'agost, al ritme de Ràdio Palafolls, al ritme d'aquest nou de gorra que avui et porta dues entrades per anar a veure Rosario al mar d'estiu. T'explico la pregunta en una estoneta, si encara no l'has escoltat, però abans, una de Madonna. Un clàssic, eh? D'aquells que s'escriuen en majúscules. Atenció, para bé l'orella. Like a Virgin.

0: Bon dia, són les 11. S'ha publicat ja la llista definitiva de places a la llar d'infants i han obert una convocatòria urgent per a educadors del centre. L'Ajuntament ha tancat ja el procés de matriculació pel pròxim curs a la llar d'infants municipal amb la publicació de la llista definitiva d'infants admesos. Un cop finalitzat el període de reclamacions i matriculació, s'han confirmat les xifres d'alumnes que formaran part de la llar. En concret, el centre comptarà amb 7 nadons que ocuparan les places ordinàries disponibles per a aquesta franja d'edat. Pel que fa als infants d'un any, s'han formalitzat 19 matrícules per les 3 aules disponibles, mentre que en el curs d'infants de 2 anys hi haurà 13 alumnes. L'oferta inicial per aquest curs contemplava fins a 28 places ordinàries pel grup d'un any i 12 places ordinàries pel grup de 2, a banda també de les reservades per a necessitats educatives especials. Davant la proximitat de l'inici del curs escolar, s'han publicat també ja les bases per la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores de la llar d'infants. Aquesta borsa té com a objectiu cobrir amb caràcter d'urgència possibles vacants i substitucions que puguin sorgir al llarg del curs. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 17 d'agost, aquest mateix dia inclòs. El tràmit, com és habitual, es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, demanant, això sí, cita prèvia. I també parlarem avui d'esports perquè s'han presentat 11 candidatures a la 5a Festa de l'Esport. L'Ajuntament ha fet pública també la llista provisional d'admesos i exclosos pels premis de la Festa de l'Esport 2026. Enguany s'han registrat un total d'11 instàncies de candidatures presentades tant per entitats esportives com també per particulars del nostre poble. Malgrat que el nombre de registres d'entrada és 11, cal tenir en compte que la normativa permet presentar 2 propostes per cada instància o formulari normalitzat. És per això que el volum real de nominats podria ser superior al nombre de sol·licituds, podent arribar fins a un màxim de 22 possibles guanyadors que optarien els de diferents reconeixements. Amb la publicació d'aquesta llista provisional s'ha obert un termini de 5 dies hàbils perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions, esmenar efectes o millorar les propostes aportant documentació addicional. Si no es produeixen reclamacions, la llista serà definitiva automàticament i el jurat es podrà constituir en sessió per examinar les candidatures. Aquest jurat elevarà el seu veredicte a la regidora d'Esports perquè la Junta de Govern Local aprovi l'atorgament final. La relació de persones premiades, però, no es farà pública, com sempre, fins que se celebri la gala institucional al setembre. Pel que fa a la celebració d'enguany, aquesta té un component històric afegit perquè coincideix amb el 30è aniversari de la inauguració del Palauet. És per això que l'equipament serà l'escenari central de l'entrega de premis prevista pel 6 de setembre, data que ha marcat les 3 dècades des de la seva obertura l'any 1996. Aquestes i moltes més notícies les podeu trobar, com sempre, a www.radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials també les trobareu molt pròximament. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Ella mateixa s'ha presentat així, obrint la porta en aquesta segona hora del Dagorra, aquest dimarts 11 d'agost, al teu costat a través del 107.7 o de www.radiopalafolls.cat. Taylor Swift, el seu èxit, The Faith of Ophelia. Les 11 i 8 minuts, seguim amb tu, compartint bona música. Queda't amb nosaltres per passar el matí agradable, recordant temes tan mítics com aquest. Obrim les portes, fem rodar la bola de cristall de l'estudi 54. La recordes? If You Could Read My Mind, és el torn d'Ultranet.

Ara mateix tinc a les meves mans una entrada doble per anar al concert de Rosario Flores aquest pròxim dilluns dins els concerts del Mar d'Estiu, tot just aquí al costat, a Santa Susana. Poc tardarà en sortir de les meves mans i en ser d'algú de vosaltres. De fet, en una estona el que farem és sortejar aquestes dues entrades, un sorteig que hem obert fa una hora i en el qual encara hi ets a temps de participar. Què has de fer si vols aquestes dues entrades per anar dilluns a veure a Rosario Flores dins el festival Mar d'Estiu a Santa Susana? Doncs ben fàcil, jugar amb nosaltres amb la metodologia habitual que juga el de gorra. Primer de tot, contestar a una senzilla pregunta. Una pregunta que avui ens porta a parlar de dibuixos animats i d'aquelles sèries que tots hem vist quan eren petits o no tan petits, eh? Et posaré la sintonia d'una sèrie de dibuixos animats i tu ens has de dir a quins dibuixos animats pertany, sí? De moment, la pista que tenim és aquesta sintonia.

0: Què em dius? La podem escoltar en català o en castellà, eh? Però la sèrie de dibuixos animats és mítica. M'has de dir el nom. I com una altra pista sonora, et diré una de les frases que sempre repeteix, o que moltes vegades repeteix, un dels protagonistes d'aquests dibuixos animats, eh? Atenció.
1: Això és el casquet volador.
0: A més, amb la veu tan característica que tenia un dels protagonistes en la seva versió en català. Et sona aquesta frase?
1: Això és el casquet volador.
0: A quina sèrie de dibuixos animats pertany? Doncs aquesta és la resposta que busquem avui. Pots aconseguir aquestes dues entrades per anar dilluns a veure a Rosario Flores al Festival Mar d'Estiu. A més, ja saps que és tota l'experiència completa, perquè abans de l'estiu pots menjar en el seu espai de gastronomia. Això sí, nosaltres només et regalem les entrades al concert, eh? Si vols menjar alguna cosa, ja corre de la teva part. A més, tens música abans del concert, música en directe, en un dels espais del Garden, i si no, després amb un DJ. Per tant, nit completa, la d'aquest pròxim dilluns, per veure i escoltar a Rosario Flores en directe. Digue'ns a quina sèrie de dibuixos animats pertany aquesta frase.
1: Això és el casquet volador.
0: I si vols donar-nos la resposta, doncs ho pots fer a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Per participar també ens pots trucar directament a la ràdio al 93 761 4701. I si no, per WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. Ben atent després a la contrasenya i a la trucada en directe al final del programa. Ja saps que si respons la pregunta és un 50% només, eh? Has d'estar ben atent de tot el que direm en el programa d'avui. Per tant, no desconnectis de Ràdio Palafolls. Nosaltres seguim amb aquest de gorra, jugant a compartir música amb tots vosaltres. Ara, amb Jason Derulo.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

presumptos implicados en aquest cas amb la veu de Sole Jiménez, qui va ser vocalista durant molts anys i des de l'inici de la formació, tot i que ara la cosa s'ha enterbolit una miqueta, eh? Todas las Flores, un èxit del 1997. En un no res, al punt de dos quarts, repassem activitat cultural a Palafolls i Rodalies. Serà dins el No t'ho perdis. Ara, però, moment per mantenir-nos cap a la dècada dels 80. En concret, el 86. Et sona el que ja sona? The Pretenders, Don't Get

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 11 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant el que l'Ajuntament ha organitzat per poder veure l'eclipsi a Palafolls. Serà a l'esplanada del Castell, demà a la tarda, a partir de les 7, on hi haurà també sopar popular. Es podrà veure l'eclipsi amb protecció i després també l'actuació de la Pell Roja. Si seguim avançant, ens quedem amb les activitats al municipi de Malgrat de Mar, que continua de festa major. Aquest vespre, per exemple, a partir de les 7, al Parc Francesc Macià, hi haurà espectacle infantil. La festa a càrrec dels germans Cartoon. Demà dimecres és el torn dels Barraquits. A partir de les 8 del vespre, al Parc de Francesc Macià hi actuarà Bon Vent amb un concert familiar a càrrec d'Every Night, en homenatge a Xesco Boix. I també Brou, un concert juvenil de versions de rock en català amb servei de furgoteques, organitzat per l'Ajuntament amb col·laboració de l'Èpia.
0: No t'ho perdis.
1: Ja per demà passat destacarem també a partir de 6:45 de la tarda per als carrers de Malgrat, l'animació amb la xaranga Entrompats Van i Percutes. El vespreig i el bingo musical, que es farà a partir de les 7 de la tarda al Parc del Castell, o una nova sessió de cinema a la fresca. Al Parc de Can Campassol, a partir de 9:45, es podrà veure la pel·lícula Bob Esponja, una aventura pirata, animació infantil, i a les 11, Wolfgang, una pel·lícula familiar. Seguim avançant i anem ara fins al municipi de Pineda. Dins la programació de l'Estiueja't, aquest pròxim divendres hi actua El Último Tributo. Serà a plaça Espanya al punt de les 10 del vespre. I el dissabte, Set de Rumba, un concert que començarà a les 8 del vespre a la plaça Nova.
0: No t'ho perdis.
1: Per cert, que el diumenge hi haurà noves representacions del musical Notting Hill. Serà al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Entrades disponibles a través del seu web. Seguim sumant activitats culturals. Fixem-nos ara en l'agenda al municipi de Calella. Aquest dijous, a partir de 9:45 del vespre, a la platja Gran, al costat del Xirinou, hi haurà una nova sessió del Calella Beach Festival, al cinema La Fresca de Calella, projectant la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. I el divendres, actuació per la mainada. Serà el passeig de Manuel Puigvert, al punt de les 5 de la tarda, amb la companyia Biribirom. Deixa lloc a l'agenda perquè també hem de destacar activitats al

0: municipi de Tordera. Entre d'altres, les primeres propostes dins la Festa Major de Sant Bartomeu 2026. Aquest divendres, per exemple, a la plaça de l'Ajuntament a les 8 del vespre es farà el sopar de colles temàtic. I a les 10, a la plaça de l'Església, començarà el correfoc infantil. La nit acabarà a 11:45 a la plaça de l'Ajuntament amb l'actuació amb els casets DJ, amb la disco dels 80 fins al 2000.
1: No t'ho perdis.
0: El dissabte, a partir de les 10 del matí, a l'antic Hospital de Pobres, tindrem taller gratuït de fotografia. I a 6:45 de la tarda, a la pista de l'Amistat, Tordera, balls de salsa i batxata, a càrrec d'Units per la Dansa. Acabem i ho fem repassant les activitats al municipi de Blanes. Aquesta nit hi ha una nova proposta dins el cinema als barris 2026. Es projectarà la pel·lícula Jumanji, serà el passeig de la Mestrança, a partir de les 10 del vespre.
1: No t'ho perdis.
0: I el dijous, hi ha de nou dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Des de 8:45 del vespre a la mateixa plaça, aquesta setmana amb l'actuació de Sweet Savage.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

Les 11:41 minuts és un bon moment per fer un nou recordatori del Dagorra avui. Què és el Dagorra? Doncs bàsicament el concurs que cada matí i cada tarda, amb el Dagorra Express, un altre format, et fa guanyar premis aquest estiu 2026 escoltant la ràdio. Avui, per exemple, un d'aquells premis únics que només es repetirà una vegada aquest estiu, i és que et regalem dues entrades per anar a veure Rosario Flores aquest dilluns al Mar d'Estiu a 9:45 del vespre. Si vols anar-hi de franc, és que les entrades les tinc aquí davant mateix, és a dir, ara són meves, però poden ser del guanyador o guanyadora del Dagorra d'avui. Què és el primer que has de fer? Doncs ben senzill, ens has de dir a quina sèrie de dibuixos animats pertany aquesta sintonia.

0: Tan senzill com això, però si necessites més pistes, el protagonista de la sèrie de dibuixos animats que avui busquem... Hi ha moltes vegades, molts capítols, que diu això.
1: Això és el casquet volador.
0: Quantes vegades hem intentat imitar-lo, eh? Sí, sí, sí, el protagonista o un dels protagonistes de la nostra sèrie de dibuixos animats amagada avui diu això.
1: Això és el casquet volador.
0: Saps a quins dibuixos animats fem referència avui? Doncs envia'ns la teva resposta utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66. Escolta, que vols participar també trucant a la ràdio? Doncs mira, 93 761 4701. 93 761 4701. I si no, per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Importantíssim, eh?, que quan participis al de gorra, tant si envies un WhatsApp... Com ens truques, com si ens envies un correu electrònic, ens hi has de posar nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. I després està atent a la contrasenya i a la trucada al final del programa, però necessitem sobretot aquesta informació. Si tot funciona de manera correcta, avui, en una estoneta, et pots endur, doncs això, dues entrades per anar dilluns a la nit a veure Rosario Flores al Mar d'Estiu. I mentre esperem, Is It Love, un dels darrers temes de l'Eurovisiva, Lorraine.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar...
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera...
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
7: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: I així continua la bona música en aquest d'Agorra del 11 d'agost ja. Les 11:55 minuts, 5 minutets, doncs, per deixar pas als butlletins informatius amb aquest Running in the Family. Doncs recordant els 80, i així continuarem fins a arribar al punt del migdia i ho farem amb més bona música. Des d'aquesta sintonia, des del 107.7, des de www.radiopalafolls.cat.
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Busquem i triem els èxits de sempre.
10: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
9: L'actualitat musical per a tu.
10: Ràdio Palafolls.

Un de gorra accidentat, el d'aquest matí. Sembla que la taula de mescles ens ha fet la guitza i no podem estar en directe amb tots vosaltres. Això sí, no podem perdre l'oportunitat de declarar entre totes les persones que heu participat al de gorra qui se'n va veure la Rosario Flores aquest dilluns al mar d'estiu a Santa Susana. Doncs bé, entre totes les persones que heu encertat la pregunta, recordeu que avui coneixíem una coneguda sèrie de dibuixos animats. La resposta correcta a la pregunta del de gorra d'avui ha estat que els dibuixos animats eren Doraemon. Doncs bé, avui no hi ha trucada en directe, avui no hi ha contrasenya, això sí, un guanyador directe, una guanyadora, en aquest cas, que s'emporta les entrades. Hem fet el sorteig i en aquest cas, com que la tècnica no ens ha ajudat, podem proclamar a guany com a guanyadora a la Míriam Florido. Míriam, la nostra enhorabona, saps que les teves entrades t'esperen aquí, les has de venir a buscar tu mateixa als estudis de Ràdio Palafolls i poder gaudir del premi el dilluns al vespre a Santa Susana. Esperarem arreglar la taula de mescles i nosaltres ens retrobem aquesta tarda amb una nova edició del De Gorra Express. De

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Els pisos de protecció oficial de Palafolls encaren ja la fase final a l'espera de resoldre defectes en els materials. La promoció d'habitatges de lloguer social es troba en el seu tancament definitiu, un cop finalitzades les pròrrogues dels fons Next Generation. Tot i que l'estructura i els interiors dels dos blocs estan complets, l'Ajuntament no ha rebut formalment l'obra perquè s'han de reposar elements que van arribar amb defectes de fabricació. L'alcalde ha confirmat que no es procedirà a l'entrega oficial fins que aquests punts estiguin totalment resolts. Paral·lelament, el consistori està treballant ja en les bases per l'adjudicació d'aquests pisos. Es preveu que els inquilins que han d'estar inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial hi puguin entreviure...

0: Com és habitual, avancem en titulars quines són les notícies de la jornada d'avui. Entre altres, Palafolls reforça la seguretat cardíaca amb la incorporació de dos nous desfibriladors per la policia i també per la Figarassa. L'Ajuntament ha iniciat la contractació en règim d'arrendament de dos nous equips DEA per millorar la capacitat de reacció davant d'emergències al municipi. Un dels aparells es destinarà a la zona esportiva de la Figarassa, mentre que l'altre s'instal·larà en un vehicle patrulla de la policia local. Aquesta mesura permetrà que almenys dues de les patrulles disposin d'aquests dispositius. Amb aquesta adquisició, que inclou també el manteniment integral dels aparells, Palafolls consolidarà la seva xarxa d'espais cardioprotegits en punts estratègics del municipi. I el castell ja s'està preparant per acollir demà una vetllada per observar l'eclipsi solar. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament recordem que ha organitzat una trobada a la fortificació per seguir un fenomen astronòmic que no repetia a Catalunya des del 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb un sopar popular a la fresca i comptarà amb un concert acústic de l'artista local Pell Roja, un cop finalitzat. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà gratuïtament ulleres de protecció homologades fins a exaurir-ne les existències. L'eclipsi arribarà a un 99,35% d'ocultació a Palafolls a partir de les 8 i mitja gairebé de la nit, poc abans de la posta de sol. Els experts recomanen l'alçada del castell per la seva visió òptima de l'horitzó oest davant d'aquesta cita que és històrica. Avui també parlarem de la llar d'infants, perquè estan publicades ja les llistes definitives i també s'ha obert una borsa urgent per a educadors. L'Ajuntament ha confirmat les xifres de matriculació pel curs vinent, amb un total de 7 nadons, 19 infants d'un any i 13 alumnes de 2 anys. Un cop tancat el procés d'inscripció al centre, ha publicat també les bases per crear una borsa de treball d'educadors de caràcter urgent per cobrir vacants o substitucions. Les persones interessades a formar part de la borsa poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost, de forma telemàtica o presencial. I seguirem avui parlant d'esports, perquè la cinquena festa de l'esport rep 11 candidatures en una edició que està marcada pel 30è aniversari del Palauet. El consistori ha fet publicar la llista provisional de sol·licituds presentades per entitats esportives i particulars pels premis d'aquest any. Tot i que s'han registrat 11 instàncies, el nombre real de nominats podria ascendir fins als 22, ja que cada formulari permet proposar fins a dues candidatures. S'ha obert un període per presentar al·legacions o esmenar defectes abans que el jurat emeti el veredicte final per la Junta de Govern local. La gala de lliurament de premis, que es manté en secret fins a la celebració, tindrà lloc el pròxim 6 de setembre al Palauet. Pel que fa al temps, aquest dimarts tindrem restes de núvols baixos a la franja costanera, mentre que a l'interior del Maresme tindrem núvols alts. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 2, de component variable, girant cap al sud-oest. El mar estarà en estat de marejot. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 19 als 24 graus, mentre que les màximes baixaran i oscil·laran entre els 28 i els 31 graus. A Palafolls el cel estarà mig ennuvolat. Les temperatures màximes baixen fins als 31 graus i les mínimes es mantenen en els 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 11 d'agost i ho fem parlant dels pisos de protecció oficial que estan ja a l'espera dels últims detalls. La promoció de 20 habitatges de protecció oficial de lloguer social a Palafolls es troba a la fase definitiva de tancament. Un cop superat el termini dels fons europeus Next Generation al juny i la posterior pròrroga d'un mes sol·licitada per finals de juliol, l'obra principal ja està enllestida, tot i que encara es treballa en la col·locació d'alguns materials pendents que van haver de ser retornats per defectes de fabricació. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha explicat que la situació actual es deu a la reposició d'aquests elements. Segons diu, tot i que l'estructura i els interiors estan complets, no es podrà procedir a l'integra oficial de l'OVA fins que aquests punts estiguin totalment resolts.
1: Els pisos estan acabats. Tota la, el que és la feina important està gestionada. Manquen alguns detalls que són producte de que en el seu moment els materials que van enviar doncs, van ser deficients i es van retornar i s'està esperant que es torni a rebre el material correcte per poder acabar d'instal·lar, per exemple, les lames exteriors. És un cas com aquest, no? O una rampa d'accés als vehicles a la zona d'aparcament interna, que també estem esperant materials, però el que seria els pisos i l'obra està acabada. Ara estem pendents d'aquests detalls per acabar de finalitzar-ho tot i pel que fa a l'entrega de l'obra, doncs un cop tinguem aquests detalls finalitzats, doncs procedirem a rebre l'obra.
0: La promoció, recordem que consta de dos blocs idèntics amb 10 pisos cadascun. Els habitatges tenen uns 69 metres quadrats útils, inclouen dues habitacions, cuina, bany i un espai polivalent. A més, s'han incorporat criteris d'eficiència energètica i s'han adaptat dos dels pisos per persones amb mobilitat reduïda. Tot i que l'obra encara no s'ha rebut formalment, l'Ajuntament ja treballa en les bases del concurs per la seva adjudicació. Es preveu que hi puguin entrar a viure durant la tardor, sempre que els sol·licitants estiguin prèviament inscrits al Registre d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya. Parlem ara d'altres qüestions, perquè el nostre municipi ampliarà la xarxa de desfibriladors amb dos nous equips, per la policia i a la Figuera Serena. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per incorporar dos nous desfibriladors externs automàtics, és a dir, DEAS. Amb aquesta nova adquisició, el consistori busca completar la renovació dels equips a les instal·lacions esportives i millorar també la capacitat de reacció de la policia local davant d'emergències cardíaques a la via pública. Dels dos nous aparells que s'adquiriran en règim d'arrendament, un es destinarà a la zona esportiva de la Figuera Serena, al barri Sant Lluís. L'altre s'instal·larà en un dels vehicles de la policia local. Actualment el cos policial ja disposa d'un DEA, però amb aquesta incorporació es podran dotar almenys dues de les patrulles operatives amb aquests dispositius. El contracte, que té una durada prevista de 20 mesos, també inclou el servei de manteniment integral d'aquests nous equips i d'un tercer desfibrilador que la policia ja té en propietat. Amb aquesta actuació, Palafolls reforça la condició d'espai cardioprotegit. Actualment, el nostre poble compta amb diversos desfibriladors estratègicament ubicats en diversos punts del poble. Concretament, hi ha la zona esportiva del Palauet, al Palestàdium Lluís Moner, a la zona escolar de Masprats i les Ferreries, a la plaça de l'Ajuntament, al Forroll i, com hem dit, en un dels vehicles de la policia local. L'objectiu final de la xarxa és permetre una desfibrilació precoç, perquè aquests equips poden ser utilitzats per qualsevol ciutadà seguint les instruccions de veu que l'aparell va marcant en tot moment. I seguim amb altres notícies, perquè ja està tot a punt per l'eclipsi solar de demà al castell. Palafolls es prepara per viure demà un esdeveniment astronòmic històric. Es tracta d'un eclipsi solar que fregarà la totalitat al nostre poble. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una trobada ciutadana a l'esplanada del castell per seguir aquest fenomen en comunitat. Un fet que no repetia de manera tan clara a Catalunya des de l'any 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda a la fortificació. Es convida tots els veïns a portar el seu propi menjar per gaudir d'un sopar a la fresca. Per amenitzar la vetllada, mentre el cel es va enfosquint, l'artista local Pell Roja oferirà un concert acústic. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà també ulleres de protecció homologades a la mateixa esplanada fins a exaurir-ne les existències. Cal recordar que l'observació directa del sol sense protecció pot causar lesions oculars greus. A Palafolls, el fenomen tindrà una visibilitat que arribarà al 99,35%. Pel que fa als moments clau per seguir-lo, demà l'inici serà a les 7:34 de la tarda, el moment de màxima ocultació a les 8:28 i la posta de sol a les 8:53. Com que el final de l'eclipsi es produirà quan el sol ja s'hagi post, els experts recomanen situar-se en punts amb un horitzó net cap a l'oest per tenir una visió òptima. Aquesta cita marca l'inici de l'anomenat triplet d'eclipsis, un cicle que inclourà dos eclipsis total i un d'anular en només 3 anys. Es tracta d'una oportunitat única, ja que un fenomen d'aquestes característiques no es tornarà a repetir a Catalunya fins l'any 2180. I ara parlem de qüestions relacionades amb la llar d'infants, perquè s'ha publicat ja la llista definitiva de places i també s'ha obert una convocatòria urgent per educadors. L'Ajuntament ha tancat el procés de matriculació pel pròxim curs a la llar d'infants municipal amb la publicació de la llista definitiva d'infants admesos. Un cop acabat el període de reclamacions i matriculació, s'han confirmat les xifres d'alumnes que formaran part de la llar d'infants. En concret, el centre comptarà amb 100 nadons que ocuparan les places ordinàries disponibles per a aquesta franja d'edat. Pel que fa als infants d'un any, s'han formalitzat 19 matrícules per les 3 aules disponibles, mentre que en el curs d'infants de 2 anys hi haurà 13 alumnes. L'oferta inicial pel curs contemplava fins a 28 places ordinàries pel grup d'un any i 12 pel grup de 2 anys, a banda també d'algunes reservades per necessitats educatives especials. Davant la proximitat de l'inici del curs escolar, s'han publicat les bases per la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores de la llar d'infants. Aquesta borsa té com a objectiu cobrir amb caràcter d'urgència possibles vacants i substitucions que puguin sorgir al llarg del curs. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost. El tràmit, com és habitual, es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, demanant cita prèvia. I parlem ara d'esports, perquè s'han presentat 11 candidatures a la 5a Festa de l'Esport. L'Ajuntament ha fet pública la llista provisional d'admesos i exclosos pels premis de la Festa de l'Esport 2026. Enguany s'han registrat un total d'11 instàncies de candidatures presentades per entitats esportives i particulars del nostre poble. Malgrat que el nombre de registres d'entrada és 11, cal tenir en compte que la normativa permet entrar 2 propostes per cada instància. Per aquest motiu, el volum real de nominats podria ser superior al nombre de sol·licituds, podent arribar fins al màxim de 22 possibles guanyadors que optarien els diferents reconeixements. Amb la publicació de la llista s'ha obert un termini d'alguns quants dies perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions, esmenar defectes o millorar les propostes aportant documentació addicional. Si no es produeixen reclamacions, la llista serà definitiva automàticament i el jurat es podrà constituir en sessió per examinar les candidatures. Aquest jurat elevarà el seu veredicte a la regidoria d'Esports perquè la Junta de Govern Local aprovi l'atorgament final. La relació de persones premiades, però, no es farà pública fins que se celebri la gala institucional al setembre. Pel que fa a la celebració d'enguany, aquesta té un component històric afegit i és que coincideix amb el 30 aniversari de la inauguració del Palauet. És per això que l'equipament serà l'escenari central de l'entrega de premis prevista pel 6 de setembre, data que marca les 3 dècades des de la seva obertura l'any 1996.

Ara el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 augmentaven els casos d'animals abandonats a Palafolls. En aquesta època de l'any és habitual que les protectores s'omplin de casos d'abandonaments. En el cas de Palafolls, normalment tenia una desena de gossos a les seves instal·lacions, però aquell any, l'any passat, es trobaven més d'una vintena. Des de la protectora es va detallar que, en comptes de buscar alternatives, les famílies decidien abandonar-los. A més, també augmentava el nombre de trucades de persones que buscaven abandonar els seus animals. Aquesta problemàtica se li suma també l'època de cria de gats, que també augmenta el nombre d'animals a la protectora i que l'any passat, de fet, va augmentar-los considerablement. El 2021 van enxampar un turisme a 112 km per hora al polígon de Camp Atalina de Malgrat. La policia local va publicar a les seves xarxes una imatge del moment en què el radar fotografiava un turisme circulant a 112 km per hora en un tram del polígon de Camp Atalina, on la velocitat està limitada a 30, pel que el conductor multiplicava gairebé per 4 la velocitat permesa. El cotxe, un Audi A3, va ser caçat dimarts al vespre, a prop de les 9 de la nit, i a més la imatge mostrava com el vehicle estava frenant en el moment de ser captat pel radar, pel que la velocitat amb la que circulava encara seria més alta. I finalment, el 2016, és a dir, fa 10 anys, el 40% de les platges del Maresme no tenien socorristes a l'estiu. De les 112 platges que hi ha a la demarcació de Barcelona, només 79 disposaven d'equips de rescat. La zona marítima amb menys vigilància es concentrava a la comarca del Maresme, on un 40% de les platges no tenien socorristes durant la temporada estival. El motiu principal és que en aquest tram de la costa barcelonina hi ha una gran presència de cales o platges petites, on el risc d'accident és inferior a les platges grans i més concorregudes. L'administració preferia dotar la vigilància als espais amb més risc amb la finalitat d'estalviar i optimitzar recursos. Segons dades del Ministeri de Medi Ambient, platges com la Punta de la Tordera Malgrat, les Caletes de Santa Susana, la Riera i els Pins de Pineda no disposaven de servei d'auxili i de salvament.

0: I ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica pel dia d'avui. Bon dia, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys. I d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, a molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

I acabem l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades de la jornada d'avui. Els pisos de protecció oficial de Palafolls encaren ja la fase final a l'espera de resoldre defectes en els materials. La promoció d'habitatges de lloguer social es troba en el seu tancament definitiu, un cop finalitzades les pròrrogues dels fons Next Generation. Tot i que l'estructura i els

0: interiors dels dos blocs estan complets, que van arribar amb defectes de fabricació. L'alcalde ha confirmat que no es procedirà a l'entrega oficial fins que aquests punts estiguin totalment resolts. Paral·lelament, el consistori està treballant ja en les bases per l'adjudicació d'aquests pisos. Es preveu que els inquilins que han d'estar inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial hi puguin entreviure durant la propera tardor. Entre altres, Palafolls reforça la seguretat cardíaca amb la incorporació de dos nous desfibriladors per la policia i també per la Figarassa. L'Ajuntament ha iniciat la contractació en règim d'arrendament de dos nous equips DEA per millorar la capacitat de reacció davant d'emergències al municipi. Un dels aparells es destinarà a la zona esportiva de la Figarassa, mentre que l'altre s'instal·larà en un vehicle patrulla de la policia local. Aquesta mesura permetrà que almenys dues de les patrulles disposin d'aquests dispositius. Amb aquesta adquisició, que inclou també el manteniment integral dels aparells, Palafolls consolidarà la seva xarxa d'espais cardioprotegits en punts estratègics del municipi. I el castell ja s'està preparant per acollir demà una vetllada per observar l'eclipsi solar. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament recordem que ha organitzat una trobada a la fortificació per seguir un fenomen astronòmic que no repetia a Catalunya des del 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb un sopar popular a la fresca i comptarà amb un concert acústic de l'artista local Pell Roja, un cop finalitzat. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà gratuïtament ulleres de protecció homologades fins a exaurir-ne les existències. L'eclipsi arribarà a un 99,35% d'ocultació a Palafolls a partir de les 8:30 gairebé de la nit, poc abans de la posta de sol. Els experts recomanen l'alçada del castell per la seva visió òptima de l'horitzó oest davant d'aquesta cita que és històrica. Avui també parlarem de la llar d'infants, perquè estan publicades ja les llistes definitives i també s'ha obert una borsa urgent per educadors. L'Ajuntament ha confirmat les xifres de matriculació pel curs vinent, amb un total de 7 nadons, 19 infants d'un any i 13 alumnes de 2 anys. Un cop tancat el procés d'inscripció al centre, ha publicat també les bases per crear una borsa de treball d'educadors de caràcter urgent per cobrir vacants o substitucions. Les persones interessades a formar part de la borsa poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost, de forma telemàtica o presencial. I seguirem avui parlant d'esports, perquè la cinquena festa de l'esport rep 11 candidatures en una edició que està marcada pel 30è aniversari del Palauet. El consistori ha fet publicar la llista provisional de sol·licituds presentades per entitats esportives i particulars pels premis d'aquest any. Tot i que s'han registrat 11 instàncies, el nombre real de nominats podria ascendir fins als 22, ja que cada formulari permet proposar fins a dues candidatures. S'ha obert un període per presentar al·legacions o esmenar defectes abans que el jurat emeti el veredicte final per la Junta de Govern local. La gala de lliurament de premis, que es manté en secret fins a la celebració, tindrà lloc el pròxim 6 de setembre al Palauet. Fins aquí l'informatiu d'aquest 11 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes les notícies d'avui i d'altres jornades les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Els pisos de protecció oficial de Palafolls encara ja la fase final a l'espera de resoldre defectes en els materials. La promoció d'habitatges de lloguer social es troba en el seu tancament definitiu, un cop finalitzades les pròrrogues dels fons Next Generation. Tot i que l'estructura i els interiors dels dos blocs estan complets, l'Ajuntament no ha rebut formalment l'obra perquè s'han de reposar elements que van arribar amb defectes de fabricació. L'alcalde ha confirmat que no es procedirà a l'entrega oficial fins que aquests punts estiguin totalment resolts. Paral·lelament, el consistori està treballant ja en les bases per l'adjudicació d'aquests pisos. Es preveu que els inquilins que han d'estar inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial hi puguin entreviure

0: Com és habitual, avancem en titulars quines són les notícies de la jornada d'avui. Entre altres, Palafoll reforça la seguretat cardíaca amb la incorporació de dos nous desfibriladors per la policia i també per la Figarassa. L'Ajuntament ha iniciat la contractació en règim d'arrendament de dos nous equips DEA per millorar la capacitat de reacció davant d'emergències al municipi. Un dels aparells es destinarà a la zona esportiva de la Figarassa, mentre que l'altre s'instal·larà en un vehicle patrulla de la policia local. Aquesta mesura permetrà que almenys dues de les patrulles disposin d'aquests dispositius. Amb aquesta adquisició, que inclou també el manteniment integral dels aparells, Palafolls consolidarà la seva xarxa d'espais cardioprotegits en punts estratègics del municipi. I el castell ja s'està preparant per acollir demà una vetllada per observar l'eclipsi solar. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament recordem que ha organitzat una trobada a la fortificació per seguir un fenomen astronòmic que no es repetia a Catalunya des del 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb un sopar popular a la fresca i comptarà amb un concert acústic de l'artista local Pell Roja, un cop finalitzat. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà gratuïtament ulleres de protecció homologades fins a exaurir-ne les existències. L'eclipsi arribarà a un 99,35% d'ocultació a Palafolls a partir de les 8:30 gairebé de la nit, poc abans de la posta de sol. Els experts recomanen l'alçada del castell per la seva visió òptima de l'horitzó oest davant d'aquesta cita que és històrica. Avui també parlarem de la llar d'infants, perquè estan publicades ja les llistes definitives i també s'ha obert una borsa urgent per educadors. L'Ajuntament ha confirmat les xifres de matriculació pel curs vinent, amb un total de 7 nadons, 19 infants d'un any i 13 alumnes de 2 anys. Un cop tancat el procés d'inscripció, el centre ha publicat també les bases per crear una borsa de treball d'educadors de caràcter urgent per cobrir vacants o substitucions. Les persones interessades a formar part de la borsa poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost de forma telemàtica o presencial. I seguirem avui parlant d'esports perquè la cinquena festa de l'esport rep 11 candidatures en una edició que està marcada pel 30è aniversari del Palauet. El consistori ha fet publicar la llista provisional de sol·licituds presentades per entitats esportives i particulars pels premis d'aquest any. Tot i que s'han registrat 11 instàncies, el nombre real de nominats podria ascendir fins als 22, ja que cada formulari permet proposar fins a dues candidatures. S'ha obert un període per presentar al·legacions o esmenar defectes abans que el jurat emeti el veredicte final per la Junta de Govern local. La gala de lliurament de premis, que es manté en secret fins a la celebració, tindrà lloc el pròxim 6 de setembre al Palauet. Pel que fa al temps, aquest dimarts tindrem restes de núvols baixos a la franja costanera, mentre que a l'interior del Maresme tindrem núvols alts. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 2, de component variable, girant cap al sud-oest. El mar estarà en estat de marejot, les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 19 als 24 graus, mentre que les màximes baixaran i oscil·laran entre els 28 i els 31 graus. A Palafolls el cel estarà mig ennuvolat, les temperatures màximes baixen fins als 31 graus i les mínimes es mantenen en els 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 11 d'agost i ho fem parlant dels pisos de protecció oficial que estan ja a l'espera dels últims detalls. La promoció de 20 habitatges de protecció oficial de lloguer social a Palafolls es troba a la fase definitiva de tancament. Un cop superat el termini dels fons europeus Next Generation al juny i la posterior pròrroga d'un mes sol·licitada per finals de juliol, l'obra principal ja està llestida, tot i que encara es treballa en la col·locació d'alguns materials pendents que van haver de ser retornats per defectes de fabricació. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, explica que la situació actual es deu a la reposició d'aquests elements. Segons diu, tot i que l'estructura i els interiors estan complets, no es podrà procedir a l'integra oficial de l'OVA fins que aquests punts estiguin totalment resolts.
1: Els pisos estan acabats. Tota el que és la feina important està gestionada. Manquen alguns detalls que són producte de que en el seu moment els materials que van enviar doncs, van ser deficients i es van retornar i s'està esperant que es torni a rebre el material correcte per poder acabar d'instal·lar. Per exemple, les lames exteriors és un cas com aquest, no? O una rampa d'accés als vehicles a la zona d'aparcament interna, que també estem esperant materials, però el que seria els pisos i l'obra està acabada. Ara estem pendents d'aquests detalls per acabar de finalitzar-ho tot i pel que fa a l'entrega de l'obra, doncs un cop tinguem aquests detalls finalitzats, doncs procedirem a rebre l'obra.
0: La promoció, recordem que consta de dos blocs idèntics amb 10 pisos cadascun. Els habitatges tenen uns 69 metres quadrats útils, inclouen dues habitacions, cuina, bany i un espai polivalent. A més, s'han incorporat criteris d'eficiència energètica i s'han adaptat dos dels pisos per persones amb mobilitat reduïda. Tot i que l'obra encara no s'ha rebut formalment, l'Ajuntament ja treballa en les bases del concurs per la seva adjudicació. Es preveu que hi puguin entrar a viure durant la tardor, sempre que els sol·licitants estiguin prèviament inscrits al Registre d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya. Parlem ara d'altres qüestions, perquè el nostre municipi ampliarà la xarxa de desfibriladors amb dos nous equips per la policia i a la Figuera Serena. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per incorporar dos nous desfibriladors externs automàtics, és a dir, DEAS. Amb aquesta nova adquisició, el consistori busca completar la renovació dels equips a les instal·lacions esportives i millorar també la capacitat de reacció de la policia local davant d'emergències cardíaques a la via pública. Dels dos nous aparells que s'adquiriran en règim d'arrendament, un es destinarà a la zona esportiva de la Figuera Serena, al barri Sant Lluís. L'altre s'instal·larà en un dels vehicles de la policia local. Actualment el cos policial ja disposa d'un DEA, però amb aquesta incorporació es podran dotar almenys dues de les patrulles operatives amb aquests dispositius. El contracte, que té una durada prevista de 20 mesos, també inclou el servei de manteniment integral d'aquests nous equips i d'un tercer desfibrilador que la policia ja té en propietat. Amb aquesta actuació, Palafolls reforça la condició d'espai cardioprotegit. Actualment, el nostre poble compta amb diversos desfibriladors estratègicament ubicats en diversos punts del poble. Concretament, hi ha la zona esportiva del Palauet, al Palestàdium Lluís Moner, a la zona escolar de Masprats i les Ferreries, a la plaça de l'Ajuntament, al Forroll i, com hem dit, en un dels vehicles de la policia local. L'objectiu final de la xarxa és permetre una desfibrilació precoç perquè aquests equips poden ser utilitzats per qualsevol ciutadà seguir les instruccions de veu que l'aparell va marcant en tot moment. I seguim amb altres notícies perquè ja està tot a punt per l'eclipsi solar de demà al castell. Palafolls es prepara per viure demà un esdeveniment astronòmic històric. Es tracta d'un eclipsi solar que fregarà la totalitat al nostre poble. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una trobada ciutadana a l'esplanada del castell per seguir aquest fenomen en comunitat. Un fet que no repetia de manera tan clara a Catalunya des de l'any 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda a la fortificació. Es convida tots els veïns a portar el seu propi menjar per gaudir d'un sopar a la fresca. Per amenitzar la vetllada, mentre el cel es va enfosquint, l'artista local Pell Roja oferirà un concert acústic. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà també ulleres de protecció homologades a la mateixa esplanada fins a exaurir-ne les existències. Cal recordar que l'observació directa del sol sense protecció pot causar lesions oculars greus. A Palafolls, el fenomen tindrà una visibilitat que arribarà al 99,35%. Pel que fa als moments clau per seguir-lo demà, l'inici serà a les 7:34 de la tarda, el moment de màxima ocultació a les 8:28 i la posta de sol a les 8:53. Com que el final de l'eclipsi es produirà quan el sol ja s'hagi post, els experts recomanen situar-se en punts amb un horitzó net cap a l'oest per tenir una visió òptima. Aquesta cita marca l'inici de l'anomenat triplet d'eclipsis, un cicle que inclourà dos eclipsis total i un d'anular en només 3 anys. Es tracta d'una oportunitat única, ja que un fenomen d'aquestes característiques no es tornarà a repetir a Catalunya fins l'any 2180. I ara parlem de qüestions relacionades amb la llar d'infants, perquè s'ha publicat ja la llista definitiva de places i també s'ha obert una convocatòria urgent per educadors. L'Ajuntament ha tancat el procés de matriculació pel pròxim curs a la llar d'infants municipal amb la publicació de la llista definitiva d'infants admesos. Un cop acabat el període de reclamacions i matriculació, s'han confirmat les xifres d'alumnes que formaran part de la llar d'infants. En concret, el centre comptarà amb 100 nadons que ocuparan les places ordinàries disponibles per a aquesta franja d'edat. Pel que fa als infants d'un any, s'han formalitzat 19 matrícules per les 3 aules disponibles, mentre que en el curs d'infants de 2 anys hi haurà 13 alumnes. L'oferta inicial pel curs contemplava fins a 28 places ordinàries pel grup d'un any i 12 pel grup de 2 anys, a banda també d'algunes reservades per necessitats educatives especials. Davant la proximitat de l'inici del curs escolar, s'han publicat les bases per la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores de la llar d'infants. Aquesta borsa té com a objectiu cobrir amb caràcter d'urgència possibles vacants i substitucions que puguin sorgir al llarg del curs. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost. El tràmit, com és habitual, es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, demanant cita prèvia. I parlem ara d'esports, perquè s'han presentat 11 candidatures a la 5a Festa de l'Esport. L'Ajuntament ha fet pública la llista provisional d'admesos i exclosos pels premis de la Festa de l'Esport 2026. Enguany s'han registrat un total d'11 instàncies de candidatures presentades per entitats esportives i particulars del nostre poble. Malgrat que el nombre de registres d'entrada és 11, cal tenir en compte que la normativa permet entrar 2 propostes per cada instància. Per aquest motiu, el volum real de nominats podria ser superior al nombre de sol·licituds, podent arribar fins al màxim de 22 possibles guanyadors que optarien els diferents reconeixements. Amb la publicació de la llista s'ha obert un termini d'uns quants dies perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions, esmenar defectes o millorar les propostes aportant documentació addicional. Si no es produeixen reclamacions, la llista serà definitiva automàticament i el jurat es podrà constituir en sessió per examinar les candidatures. Aquest jurat elevarà el seu veredicte a la regidoria d'Esports perquè la Junta de Govern Local aprovi l'atorgament final. La relació de persones premiades, però, no es farà pública fins que se celebri la gala institucional al setembre. Pel que fa a la celebració d'enguany, aquesta té un component històric afegit i és que coincideix amb el 30 aniversari de la inauguració del Palauet. És per això que l'equipament serà l'escenari central de l'entrega de premis prevista pel 6 de setembre, data que marca les 3 dècades des de la seva obertura l'any 1996.

ara el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 augmentaven els casos d'animals abandonats a Palafolls. En aquesta època de l'any és habitual que les protectores s'omplin de casos d'abandonaments. En el cas de Palafolls, normalment tenia una desena de gossos a les seves instal·lacions, però aquell any, l'any passat, es trobaven més d'una vintena. Des de la protectora es va detallar que, en comptes de buscar alternatives, les famílies decidien abandonar-los. A més, també augmentava el nombre de trucades de persones que buscaven abandonar els seus animals. A aquesta problemàtica se li suma també l'època de cria de gats, que també augmenta el nombre d'animals a la protectora i que l'any passat, de fet, va augmentar-los considerablement. El 2021 van enxampar un turisme a 112 km per hora al polígon de Can Patalina de Malgrat. La policia local va publicar a les seves xarxes una imatge del moment en què el radar fotografiava un turisme circulant a 112 km per hora en un tram del polígon de Can Patalina, on la velocitat està limitada a 30, pel que el conductor multiplicava gairebé per 4 la velocitat permesa. El cotxe, un Audi A3, va ser caçat dimarts al vespre, a prop de les 9 de la nit, i a més la imatge mostrava com el vehicle estava frenant en el moment de ser captat pel radar, pel que la velocitat amb la que circulava encara seria més alta. I finalment, el 2016, és a dir, fa 10 anys, el 40% de les platges del Maresme no tenien socorristes a l'estiu. De les 112 platges que hi ha a la demarcació de Barcelona, només 79 disposaven d'equips de rescat. La zona marítima amb menys vigilància es concentrava a la comarca del Maresme, on un 40% de les platges no tenien socorristes durant la temporada estival. El motiu principal és que en aquest tram de la costa barcelonina hi ha una gran presència de cales o platges petites, on el risc d'accident és inferior a les platges grans i més concorregudes. L'administració preferia dotar la vigilància als espais amb més risc amb la finalitat d'estalviar i optimitzar recursos. Segons dades del Ministeri de Medi Ambient, platges com la Punta de la Tordera Malgrat, les Caletes de Santa Susana, la Riera i els Pins de Pineda no disposaven de servei d'auxili i de salvament.

0: I ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica pel dia d'avui. Bon dia, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents ho faran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys. I d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, a molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

0: I acabem l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades de la jornada d'avui. Els pisos de protecció oficial de Palafolls encaren ja la fase final a l'espera de resoldre defectes en els materials. La promoció d'habitatges de lloguer social es troba en el seu tancament definitiu, un cop finalitzades les pròrrogues dels fons Next Generation. Tot i que l'estructura i els interiors dels dos blocs estan complets, l'Ajuntament no ha rebut formalment l'obra perquè s'han de reposar elements que van arribar amb defectes de fabricació. L'alcalde ha confirmat que no es procedirà a l'entrega oficial fins que aquests punts estiguin totalment resolts. Paral·lelament, el consistori està treballant ja en les bases per l'adjudicació d'aquests pisos. Es preveu que els inquilins que han d'estar inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial i puguin entreviure durant la propera tardor. Entre altres, Palafolls reforça la seguretat cardíaca amb la incorporació de dos nous desfibriladors per la policia i també per la Figarassa. L'Ajuntament ha iniciat la contractació en règim d'arrendament de dos nous equips DEA per millorar la capacitat de reacció davant d'emergències al municipi. Un dels aparells es destinarà a la zona esportiva de la Figarassa, mentre que l'altre s'instal·larà en un vehicle patrulla de la policia local. Aquesta mesura permetrà que almenys dues de les patrulles disposin d'aquests dispositius. Amb aquesta adquisició, que inclou també el manteniment integral dels aparells, Palafolls consolidarà la seva xarxa d'espais cardioprotegits en punts estratègics del municipi. I el castell ja s'està preparant per acollir demà una vetllada per observar l'eclipsi solar. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament recordem que ha organitzat una trobada a la fortificació per seguir un fenomen astronòmic que no repetia a Catalunya des del 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb un sopar popular a la fresca i comptarà amb un concert acústic de l'artista local Pell Roja, un cop finalitzat. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà gratuïtament ulleres de protecció homologades fins a exaurir-ne les existències. L'eclipsi arribarà a un 99,35% d'ocultació a Palafolls a partir de les 8 i mitja gairebé de la nit, poc abans de la posta de sol. Els experts recomanen l'alçada del castell per la seva visió òptima de l'horitzó oest davant d'aquesta cita que és històrica. Avui també parlarem de la llar d'infants, perquè estan publicades ja les llistes definitives i també s'ha obert una borsa urgent per educadors. L'Ajuntament ha confirmat les xifres de matriculació pel curs vinent, amb un total de 7 nadons, 19 infants d'un any i 13 alumnes de 2 anys. Un cop tancat el procés d'inscripció al centre, ha publicat també les bases per crear una borsa de treball d'educadors de caràcter urgent per cobrir vacants o substitucions. Les persones interessades a formar part de la borsa poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost, de forma telemàtica o presencial. I seguirem avui parlant d'esports perquè la cinquena festa de l'esport rep 11 candidatures en una edició que està marcada pel 30è aniversari del Palauet. El consistori ha fet publicar la llista provisional de sol·licituds presentades per entitats esportives i particulars pels premis d'aquest any. Tot i que s'han registrat 11 instàncies, el nombre real de nominats podria ascendir fins als 22, ja que cada formulari permet proposar fins a dues candidatures. S'ha obert un període per presentar al·legacions o esmenar defectes abans que el jurat emeti el veredicte final per la Junta de Govern local. La gala de lliurament de premis, que es manté en secret fins a la celebració, tindrà lloc el pròxim 6 de setembre al Palauet. Fins aquí l'informatiu d'aquest 11 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes les notícies d'avui i d'altres jornades les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Aquí comença The Gorra Express. Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: S'ha publicat ja la llista definitiva de places a la llar d'infants i han obert una convocatòria urgent per a educadors del centre. L'Ajuntament ha tancat ja el procés de matriculació pel pròxim curs a la llar d'infants municipal amb la publicació de la llista definitiva d'infants admesos. Un cop finalitzat el període de reclamacions i matriculació, s'han confirmat les xifres d'alumnes que formaran part de la llar. En concret, el centre comptarà amb 7 nadons que ocuparan les places ordinàries disponibles per a aquesta franja d'edat. Pel que fa als infants d'un any, s'han formalitzat 19 matrícules per les 3 aules disponibles, mentre que en el curs d'infants de 2 anys hi haurà 13 alumnes. L'oferta inicial per aquest curs contemplava fins a 28 places ordinàries pel grup d'un any i 12 places ordinàries pel grup de 2, a banda també de les reservades per a necessitats educatives especials. Davant la proximitat de l'inici del curs escolar, s'han publicat també ja les bases per la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores de la llar d'infants. Aquesta borsa té com a objectiu cobrir amb caràcter d'urgència possibles vacants i substitucions que puguin sorgir al llarg del curs. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 17 d'agost, aquest mateix dia inclòs. El tràmit, com és habitual, es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, demanant això sí, cita prèvia. I també parlarem avui d'esports perquè s'han presentat 11 candidatures a la 5a Festa de l'Esport. L'Ajuntament ha fet pública també la llista provisional d'admesos i exclosos pels premis de la Festa de l'Esport 2026. Enguany s'han registrat un total d'11 instàncies de candidatures presentades tant per entitats esportives com també per particulars del nostre poble. Malgrat que el nombre de registres d'entrada és 11, cal tenir en compte que la normativa permet presentar 2 propostes per cada instància o formulari normalitzat. És per això que el volum real de nominats podria ser superior al nombre de sol·licituds, podent arribar fins a un màxim de 22 possibles guanyadors que optarien els de diferents reconeixements. Amb la publicació d'aquesta llista provisional s'ha obert un termini de 5 dies hàbils perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions, esmenar efectes o millorar les propostes aportant documentació addicional. Si no es produeixen reclamacions, la llista serà definitiva automàticament i el jurat es podrà constituir en sessió per examinar les candidatures. Aquest jurat elevarà el seu veredicte a la regidora d'Esports perquè la Junta de Govern Local aprovi l'atorgament final. La relació de persones premiades, però, no es farà pública, com sempre, fins que se celebri la gala institucional al setembre. Pel que fa a la celebració d'enguany, aquesta té un component històric afegit perquè coincideix amb el 30è aniversari de la inauguració del Palauet. És per això que l'equipament serà l'escenari central de l'entrega de premis prevista pel 6 de setembre, data que ha marcat les 3 dècades des de la seva obertura l'any 1990.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una tarda més amb tots vosaltres per jugar al De Gorra Express. Una nova oportunitat, doncs, per aconseguir un molt bon premi. Ara t'explico quina és la dinàmica d'avui. Abans, però, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades a Marineland, per dir-nos quin espai havia reservat l'Ajuntament de Palafolls per mirar l'eclipse tot just demà a la tarda a vespre. Doncs era l'esplanada del castell, el castell de Palafolls. De fet, tots heu encertat la resposta. Hi haurà sopar popular, hi haurà també actuació musical i, òbviament, es podrà veure l'eclipsi amb protecció, sobretot, sempre ho direm. De fet, qui guanya les entrades a Marineland d'ahir és en José Suárez, que ja pot passar per la ràdio a buscar les seves invitacions. I ara sí, encarem el repte de gorra d'aquesta tarda, on pots guanyar un lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, una d'aquelles farmàcies de sempre que col·labora també amb la ràdio, un tracte indispensable de la Dolors i de tot el seu equip, i sempre, doncs, agrair la seva participació amb els programes que fem a la ràdio. Un lot de productes de la farmàcia Apolo avui en joc per jugar amb les xarxes socials i les icones, de fet, d'aquestes xarxes socials. Perquè busquem el nom d'una d'aquestes xarxes socials. Mira, busquem el nom de la xarxa social que té com a icona un fons blau amb una F, així, molt perfilada, rodoneta, en blanc. Quina xarxa social té aquesta icona? És molt fàcil, eh? Jo et diria que la de sempre, la més veterana. Quina xarxa social té com a icona, al mòbil, a la tablet o fins i tot a l'ordinador, aquest fons en blau fosc i una F en blanc, molt perfilada, així, d'un color rodonet que surt des del centre de baix? Vaja, jo no et puc donar més pistes perquè crec que la proposta està claríssima. Dóna'ns la resposta i podràs guanyar aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo de Palafolls.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 9500.
1: 93 761 9500.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 11 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant el que l'Ajuntament ha organitzat per poder veure l'eclipsi a Palafolls. Serà a l'esplanada del Castell, demà a la tarda, a partir de les 7, on hi haurà també sopar popular. Es podrà veure l'eclipsi amb protecció i després també

0: quarts de set de la tarda per als carrers de Malgrat, l'animació amb la xaranga Entrompats Band i Percutes, el vespreig i el bingo musical, que es farà a partir de les 7 de la tarda al Parc del Castell, o una nova sessió de cinema a la fresca. Al Parc de Can Campassol, a partir de 2:15, es podrà veure la pel·lícula Bob Esponja, una aventura pirata, animació infantil, i a les 11, Wolfgang, una pel·lícula familiar. Seguim avançant i anem ara fins al municipi de Pineda. Dins la programació de l'Estiueja't, aquest pròxim divendres hi actua El Último Tributo, serà a plaça Espanya al punt de les 10 del vespre, i el dissabte, Set de Rumba, un concert que començarà a les 8 del vespre a la plaça Nova.
1: No t'ho perdis.
0: Per cert, que el diumenge hi haurà noves representacions del musical Notting Hill, serà al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, entrades disponibles a través del seu web. Seguim sumant activitats culturals, fixem-nos ara en l'agenda al municipi de Calella. Aquest dijous, a partir de 9:15 del vespre, a la platja Gran, al costat del Xirinou, hi haurà una nova sessió del Calella Beach Festival, al cinema La Fresca de Calella, projectant la pel·lícula Balandrau, ben salvatge. I el divendres, actuació per la mainada, serà el passeig de Manuel Puigvert, al punt de les 5 de la tarda, amb la companyia Biribirom. Deixa lloc a l'agenda perquè també hem de destacar activitats al municipi de Tordera. Entre d'altres, les primeres propostes dins la Festa Major de Sant Bartomeu 2026. Aquest divendres, per exemple, a la plaça de l'Ajuntament a les 8 del vespre es farà el sopar de colles temàtic. I a les 10, a la plaça de l'Església, començarà el correfoc infantil. La nit acabarà a 11:15 a la plaça de l'Ajuntament amb l'actuació amb els casets DJ, amb la disco dels 80 fins al 2000.
1: No t'ho perdis.
0: El dissabte, a partir de les 10 del matí, a l'antic Hospital de Pobres, tindrem taller gratuït de fotografia. I a 6:45 de la tarda, a la pista de l'Amistat, Tordera, balls de salsa i batxata, a càrrec d'Units per la Dansa. Acabem i ho fem repassant les activitats al municipi de Blanes. Aquesta nit hi ha una nova proposta dins el cinema als barris 2026. Es projectarà la pel·lícula Jumanji, serà el passeig de la Mestrança a partir de les 10 del vespre.
1: No t'ho perdis.
0: I el dijous hi ha de nou dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Des de 9:15 del vespre a la mateixa plaça, aquesta setmana amb l'actuació de Sweet Savage.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una tarda més amb tots vosaltres per jugar al De Gorra Express. Una nova oportunitat, doncs, per aconseguir un molt bon premi. Ara t'explico quina és la dinàmica d'avui. Abans, però, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades a Marineland, per dir-nos quin espai havia reservat l'Ajuntament de Palafolls per mirar l'eclipse tot just demà a la tarda a vespre. Doncs era l'esplanada del castell, el castell de Palafolls. De fet, tots heu encertat la resposta. Hi haurà sopar popular, hi haurà també actuació musical i, òbviament, es podrà veure l'eclipsi amb protecció, sobretot, sempre ho direm. De fet, qui guanya les entrades a Marineland d'ahir és en José Suárez, que ja pot passar per la ràdio a buscar les seves invitacions. I ara sí, encarem el repte de gorra d'aquesta tarda, on pots guanyar un lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, una d'aquelles farmàcies de sempre que col·labora també amb la ràdio, un tracte indispensable de la Dolors i de tot el seu equip, i sempre, doncs, agrair la seva participació amb els programes que fem a la ràdio. Un lot de productes de la farmàcia Apolo, avui en joc per jugar amb les xarxes socials i les icones, de fet, d'aquestes xarxes socials. Perquè busquem el nom d'una d'aquestes xarxes socials. Mira, busquem el nom de la xarxa social que té com a icona un fons blau amb una F, així, molt perfilada, rodoneta, en blanc. Quina xarxa social té aquesta icona? És molt fàcil, eh? Jo et diria que la de sempre, la més veterana. Quina xarxa social té com a icona, al mòbil, a la tablet o fins i tot a l'ordinador, aquest fons en blau fosc i una F en blanc, molt perfilada, així, d'un color rodonet que surt des del centre de baix? Vaja, jo no et puc donar més pistes perquè crec que la proposta està claríssima. Dóna'ns la resposta i podràs guanyar aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, de Palafolls.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al Decorre i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al Decorre de Ràdio Palafolls. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: Cada cançó al seu moment.
1: Aquesta és la...

0: Tot apunta per l'eclipsi solar de demà al castell. Palafolls es prepara per viure demà, dimecres 12 d'agost, un esdeveniment astronòmic històric. Es tracta de l'eclipsi solar que fregarà la totalitat al nostre municipi. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una trobada ciutadana a l'esplanada del castell per seguir aquest fenomen en comunitat, un fet que no es repetia de manera tan clara a Catalunya des de l'any 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda. El castell es convida tots els veïns i veïnes a portar el seu propi sopar per gaudir d'un sopar tots junts a la fresca. Per amenitzar la vetllada, mentre el cel es va enfosquint, l'artista local Pell Roja oferirà un concert acústic un cop finalitzat el fenomen. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà ulleres de protecció homologades de manera gratuïta a la mateixa esplanada fins a exaurir-ne les existències. Cal recordar que l'observació directa del sol sense protecció pot causar lesions oculars greus. A Palafolls, el fenomen tindrà una visibilitat excepcional arribant a un 99,35% d'ocultació del disc solar. Pel que fa als moments clau per seguir-lo demà, l'inici serà a les 7:34, el moment de màxima ocultació, a les 8:28 i la posta de sol a les 9:07. Com que el final de l'eclipsi es produirà quan el sol ja s'hagi post, els experts recomanen situar-se en punts amb un horitzó net cap a l'oest per tenir una visió òptima. El castell, per la seva alçada, es presenta com un dels millors indrets per gaudir d'aquesta imatge amb el sol enfosquint-se a prop de l'horitzó. Aquesta cita marca l'inici de l'anomenat triplet d'eclipsis, un cicle que inclourà dos eclipsis total i un d'anular en només 3 anys, des d'aquest 2026 fins al 2028. Es tracta d'una oportunitat única, ja que un fenomen d'aquestes característiques no es tornarà a repetir a Catalunya fins l'any 2180.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una tarda més amb tots vosaltres per jugar al De Gorra Express. Una nova oportunitat, doncs, per aconseguir un molt bon premi. Ara t'explico quina és la dinàmica d'avui. Abans, però, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades a Marineland, per dir-nos quin espai havia reservat l'Ajuntament de Palafolls per mirar l'eclipse tot just demà a la tarda a vespre. Doncs era l'esplanada del castell, el castell de Palafolls. De fet, tots heu encertat la resposta. Hi haurà sopar popular, hi haurà també actuació musical i, òbviament, es podrà veure l'eclipsi amb protecció, sobretot, sempre ho direm. De fet, qui guanya les entrades a Marineland d'ahir és en José Suárez, que ja pot passar per la ràdio a buscar les seves invitacions. I ara sí, encarem el repte de gorra d'aquesta tarda, on pots guanyar un lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, una d'aquelles farmàcies de sempre que col·labora també amb la ràdio, un tracte indispensable de la Dolors i de tot el seu equip, i sempre, doncs, agrair la seva participació amb els programes que fem a la ràdio. Un lot de productes de la farmàcia Apolo avui en joc per jugar amb les xarxes socials i les icones, de fet, d'aquestes xarxes socials. Perquè busquem el nom d'una d'aquestes xarxes socials. Mira, busquem el nom de la xarxa social que té com a icona un fons blau amb una F, així, molt perfilada, rodoneta, en blanc. Quina xarxa social té aquesta icona? És molt fàcil, eh? Jo et diria que la de sempre, la més veterana. Quina xarxa social té com a icona, al mòbil, a la tablet o fins i tot a l'ordinador, aquest fons en blau fosc i una F en blanc, molt perfilada, així, d'un color rodonet que surt des del centre de baix? Vaja, jo no et puc donar més pistes perquè crec que la proposta està claríssima. Dóna'ns la resposta i podràs guanyar aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, de Palafolls.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Passa-ho.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una tarda més amb tots vosaltres per jugar al De Gorra Express. Una nova oportunitat, doncs, per aconseguir un molt bon premi. Ara t'explico quina és la dinàmica d'avui. Abans, però, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades a Marineland, per dir-nos quin espai havia reservat l'Ajuntament de Palafolls per mirar l'eclipse tot just demà a la tarda a vespre. Doncs era l'esplanada del castell, el castell de Palafolls. De fet, tots heu encertat la resposta, hi haurà sopar popular, hi haurà també actuació musical i, òbviament, es podrà veure l'eclipsi amb protecció, sobretot, sempre ho direm. De fet, qui guanya les entrades a Marineland d'ahir és en José Suárez, que ja pot passar per la ràdio a buscar les seves invitacions. I ara sí, encarem el repte de gorra d'aquesta tarda, on pots guanyar un lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, una d'aquelles farmàcies de sempre que col·labora també amb la ràdio, un tracte indispensable de la Dolors i de tot el seu equip, i sempre, doncs, agrair la seva participació amb els programes que fem a la ràdio. Un lot de productes de la farmàcia Apolo avui en joc per jugar amb les xarxes socials i les icones, de fet, d'aquestes xarxes socials. Perquè busquem el nom d'una d'aquestes xarxes socials. Mira, busquem el nom de la xarxa social que té com a icona un fons blau amb una F, així, molt perfilada, rodoneta, en blanc. Quina xarxa social té aquesta icona? És molt fàcil, eh? Jo et diria que la de sempre, la més veterana. Quina xarxa social té com a icona, al mòbil, a la tablet o fins i tot a l'ordinador, aquest fons en blau fosc i una F en blanc, molt perfilada, així, d'un color rodonet que surt des del centre de baix? Vaja, jo no et puc donar més pistes perquè crec que la proposta està claríssima. Dóna'ns la resposta i podràs guanyar aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, de Palafolls.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: S'ha publicat ja la llista definitiva de places a la llar d'infants i han obert una convocatòria urgent per a educadors del centre. L'Ajuntament ha tancat ja el procés de matriculació pel pròxim curs a la llar d'infants municipal amb la publicació de la llista definitiva d'infants admesos. Un cop finalitzat el període de reclamacions i matriculació, s'han confirmat les xifres d'alumnes que formaran part de la llar. En concret, el centre comptarà amb 7 nadons que ocuparan les places ordinàries disponibles per a aquesta franja d'edat. Pel que fa als infants d'un any, s'han formalitzat 19 matrícules per les 3 aules disponibles, mentre que en el curs d'infants de 2 anys hi haurà 13 alumnes. L'oferta inicial per a aquest curs contemplava fins a 28 places ordinàries pel grup d'un any i 12 places ordinàries pel grup de 2, a banda també de les reservades per a necessitats educatives especials. Davant la proximitat de l'inici del curs escolar, s'han publicat també ja les bases per la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores de la llar d'infants. Aquesta borsa té com a objectiu cobrir amb caràcter d'urgència possibles vacants i substitucions que puguin sorgir al llarg del curs. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 17 d'agost, aquest mateix dia inclòs. El tràmit, com és habitual, es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, demanant, això sí, cita prèvia. I també parlarem avui d'esports perquè s'han presentat 11 candidatures a la 5a Festa de l'Esport. L'Ajuntament ha fet pública també la llista provisional d'admesos i exclosos pels premis de la Festa de l'Esport 2026. Enguany s'han registrat un total d'11 instàncies de candidatures presentades tant per entitats esportives com també per particulars del nostre poble. Malgrat que el nombre de registres d'entrada és 11, cal tenir en compte que la normativa permet presentar 2 propostes per cada instància o formulari normalitzat. És per això que el volum real de nominats podria ser superior al nombre de sol·licituds, podent arribar fins a un màxim de 22 possibles guanyadors que optarien els diferents reconeixements. Amb la publicació d'aquesta llista provisional s'ha obert un termini de 5 dies hàbils perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions, esmenar efectes o millorar les propostes aportant documentació addicional. Si no es produeixen reclamacions, la llista serà definitiva automàticament i el jurat es podrà constituir en sessió per examinar les candidatures. Aquest jurat elevarà el seu veredicte a la regidora d'Esports perquè la Junta de Govern Local aprovi l'atorgament final. La relació de persones premiades, però, no es farà pública, com sempre, fins que se celebri la gala institucional al setembre. Pel que fa a la celebració d'enguany, aquesta té un component històric afegit perquè coincideix amb el 30è aniversari de la inauguració del Palauet. És per això que l'equipament serà l'escenari central de l'entrega de premis prevista pel 6 de setembre, data que marca les 3 dècades des de la seva obertura l'any 1996.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una tarda més amb tots vosaltres per jugar al De Gorra Express. Una nova oportunitat, doncs, per aconseguir un molt bon premi. Ara t'explico quina és la dinàmica d'avui. Abans, però, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades a Marineland, per dir-nos quin espai havia reservat l'Ajuntament de Palafolls per mirar l'eclipse tot just demà a la tarda a vespre. Doncs era l'esplanada del castell, el castell de Palafolls. De fet, tots heu encertat la resposta. Hi haurà sopar popular, hi haurà també actuació musical i, òbviament, es podrà veure l'eclipsi amb protecció, sobretot, sempre ho direm. De fet, qui guanya les entrades a Marineland d'ahir és en José Suárez, que ja pot passar per la ràdio a buscar les seves invitacions. I ara sí, encarem el repte de gorra d'aquesta tarda, on pots guanyar un lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, una d'aquelles farmàcies de sempre que col·labora també amb la ràdio, un tracte indispensable de la Dolors i de tot el seu equip, i sempre, doncs, agrair la seva participació amb els programes que fem a la ràdio. Un lot de productes de la farmàcia Apolo avui en joc per jugar amb les xarxes socials i les icones, de fet, d'aquestes xarxes socials. Perquè busquem el nom d'una d'aquestes xarxes socials. Mira, busquem el nom de la xarxa social que té com a icona un fons blau amb una F, així, molt perfilada, rodoneta, en blanc. Quina xarxa social té aquesta icona? És molt fàcil, eh? Jo et diria que la de sempre, la més veterana. Quina xarxa social té com a icona al mòbil, a la tablet o fins i tot a l'ordinador aquest fons en blau fosc i una F en blanc molt perfilada així d'un color rodonet que surt des del centre de baix? Vaja, jo no et puc donar més pistes perquè crec que la proposta està claríssima. Dóna'ns la resposta i podràs guanyar aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, de Palafolls.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 11 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant el que l'Ajuntament ha organitzat per poder veure l'eclipsi a Palafolls. Serà a l'esplanada del Castell, demà a la tarda, a partir de les 7, on hi haurà també sopar popular. Es podrà veure l'eclipsi amb protecció i després també l'actuació de la Pell Roja. Si seguim avançant, ens quedem amb les activitats al municipi de Malgrat de Mar, que continua de festa major aquest vespre, per exemple.

0: 13 el bingo musical, que es farà a partir de les 7 de la tarda al Parc del Castell, o una nova sessió de cinema a la fresca. Al Parc de Can Campassol, a partir de 9:45, es podrà veure la pel·lícula Bob Esponja, una aventura pirata, animació infantil, i a les 11, Wolfgang, una pel·lícula familiar. Seguim avançant i anem ara fins al municipi de Pineda. Dins la programació de l'Estiueja't, aquest pròxim divendres hi actua El Último Tributo, serà a plaça Espanya al punt de les 10 del vespre, i el dissabte, 7 de rumba, un concert que començarà a les 8 del vespre a la plaça Nova.
1: No t'ho perdis.
0: Per cert, que el diumenge hi haurà noves representacions del musical Notting Hill. Serà al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, entrades disponibles a través del seu web. Seguim sumant activitats culturals, fixem-nos ara en l'agenda al municipi de Calella. Aquest dijous, a partir de 9:45 del vespre, a la platja Gran, al costat del Xirinou, hi haurà una nova sessió del Calella Beach Festival, al cinema La Fresca de Calella, projectant la pel·lícula Balandrau, ben salvatge. I el divendres, actuació per la mainada, serà el passeig de Manuel Puigvert al punt de les 5 de la tarda amb la companyia Biribirom. Deixa lloc a l'agenda perquè també hem de destacar activitats al municipi de Tordera. Entre d'altres, les primeres propostes dins la Festa Major de Sant Bartomeu 2026. Aquest divendres, per exemple, a la plaça de l'Ajuntament a les 8 del vespre es farà el sopar de colles temàtic. I a les 10, a la plaça de l'Església, començarà el correfoc infantil. La nit acabarà a 11:45 a la plaça de l'Ajuntament amb l'actuació amb els casets DJ, amb la disco dels 80 fins al 2000.
1: No t'ho perdis.
0: El dissabte, a partir de les 10 del matí, a l'antic Hospital de Pobres, tindrem taller gratuït de fotografia. I a 6:45 de la tarda, a la pista de l'Amistat, Tordera, balls de salsa i batxata, a càrrec d'Units per la Dansa. Acabem i ho fem repassant les activitats al municipi de Blanes. Aquesta nit hi ha una nova proposta dins el cinema als barris 2026. Es projectarà la pel·lícula Jumanji, serà el passeig de la Mestrança a partir de les 10 del vespre.
1: No t'ho perdis.
0: I el dijous, hi ha de nou dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Des de 9:15 del vespre a la mateixa plaça, aquesta setmana amb l'actuació de Sweet Savage.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una tarda més amb tots vosaltres per jugar al De Gorra Express. Una nova oportunitat, doncs, per aconseguir un molt bon premi. Ara t'explico quina és la dinàmica d'avui. Abans, però, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades a Marineland, per dir-nos quin espai havia reservat l'Ajuntament de Palafolls per mirar l'eclipse tot just demà a la tarda a vespre. Doncs era l'esplanada del castell, el castell de Palafolls. De fet, tots heu encertat la resposta. Hi haurà sopar popular, hi haurà també actuació musical i, òbviament, es podrà veure l'eclipsi amb protecció, sobretot, sempre ho direm. De fet, qui guanya les entrades a Marineland d'ahir és en José Suárez, que ja pot passar per la ràdio a buscar les seves invitacions. I ara sí, encarem el repte de gorra d'aquesta tarda, on pots guanyar un lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, una d'aquelles farmàcies de sempre que col·labora també amb la ràdio, un tracte indispensable de la Dolors i de tot el seu equip, i sempre, doncs, agrair la seva participació amb els programes que fem a la ràdio. Un lot de productes de la farmàcia Apolo avui en joc per jugar amb les xarxes socials i les icones, de fet, d'aquestes xarxes socials. Perquè busquem el nom d'una d'aquestes xarxes socials. Mira, busquem el nom de la xarxa social que té com a icona un fons blau amb una F, així, molt perfilada, rodoneta, en blanc. Quina xarxa social té aquesta icona? És molt fàcil, eh? Jo diria que la de sempre, la més veterana. Quina xarxa social té com a icona, al mòbil, a la tablet o fins i tot a l'ordinador, aquest fons en blau fosc i una F en blanc, molt perfilada, així, d'un color rodonet que surt des del centre de baix? Vaja, jo no et puc donar més pistes perquè crec que la proposta està claríssima. Dóna'ns la resposta i podràs guanyar aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, de Palafolls.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
3: Busques
4: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: Tot a punt ja per l'eclipsi solar de demà al castell. Palafolls es prepara per viure demà, dimecres 12 d'agost, un esdeveniment astronòmic històric. Es tracta de l'eclipsi solar que fregarà la totalitat al nostre municipi. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una trobada ciutadana a l'esplanada del castell per seguir aquest fenomen en comunitat, un fet que no es repetia de manera tan clara a Catalunya des de l'any 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda. Al castell es convida tots els veïns i veïnes a portar el seu propi sopar per gaudir d'un sopar tots junts a la fresca. Per amenitzar la vetllada, mentre el cel es va enfosquint, l'artista local Pell Roja oferirà un concert acústic un cop finalitzat el fenomen. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà ulleres de protecció homologades de manera gratuïta a la mateixa esplanada fins a exhaurir-ne les existències. Cal recordar que l'observació directa del sol sense protecció pot causar lesions oculars greus. A Palafolls, el fenomen tindrà una visibilitat excepcional arribant a un 99,35% d'ocultació del disc solar. Pel que fa als moments clau per seguir-lo demà, l'inici serà a les 7:34, el moment de màxima ocultació, a les 8:28 i la posta de sol a les 9:07. Com que el final de l'eclipsi es produirà quan el sol ja s'hagi post, els experts recomanen situar-se en punts amb un horitzó net cap a l'oest per tenir una visió òptima. El castell, per la seva alçada, es presenta com un dels millors indrets per gaudir d'aquesta imatge amb el sol enfosquint a prop de l'horitzó. Aquesta cita marca l'inici de l'anomenat triplet d'eclipsis, un cicle que inclourà dos eclipsis total i un d'anular en només 3 anys, des d'aquest 2026 fins al 2028. Es tracta d'una oportunitat única, ja que un fenomen d'aquestes característiques no es tornarà a repetir a Catalunya fins l'any 2180.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una tarda més amb tots vosaltres per jugar al De Gorra Express. Una nova oportunitat, doncs, per aconseguir un molt bon premi. Ara t'explico quina és la dinàmica d'avui. Abans, però, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades a Marineland, per dir-nos quin espai havia reservat l'Ajuntament de Palafolls per mirar l'eclipse tot just demà a la tarda a vespre. Doncs era l'esplanada del castell, el castell de Palafolls. De fet, tots heu encertat la resposta, hi haurà sopar popular, hi haurà també actuació musical i, òbviament, es podrà veure l'eclipsi amb protecció, sobretot, sempre ho direm. De fet, qui guanya les entrades a Marineland d'ahir és en José Suárez, que ja pot passar per la ràdio a buscar les seves invitacions. I ara sí, encarem el repte de gorra d'aquesta tarda, on pots guanyar un lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, una d'aquelles farmàcies de sempre que col·labora també amb la ràdio, un tracte indispensable de la Dolors i de tot el seu equip, i sempre, doncs, agrair la seva participació amb els programes que fem a la ràdio. Un lot de productes de la farmàcia Apolo avui en joc per jugar amb les xarxes socials i les icones, de fet, d'aquestes xarxes socials. Perquè busquem el nom d'una d'aquestes xarxes socials. Mira, busquem el nom de la xarxa social que té com a icona un fons blau amb una F, així, molt perfilada, rodoneta, en blanc. Quina xarxa social té aquesta icona? És molt fàcil, eh? Jo et diria que la de sempre, la més veterana. Quina xarxa social té com a icona, al mòbil, a la tablet o fins i tot a l'ordinador, aquest fons en blau fosc i una F en blanc, molt perfilada, així, d'un color rodonet que surt des del centre de baix? Vaja, jo no et puc donar més pistes perquè crec que la proposta està claríssima. Dóna'ns la resposta i podràs guanyar aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo de Palafolls.
0: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra Express.
2: Senzillament som així i ens agrada.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Una tarda més amb tots vosaltres per jugar al De Gorra Express. Una nova oportunitat, doncs, per aconseguir un molt bon premi. Ara t'explico quina és la dinàmica d'avui. Abans, però, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades a Marineland, per dir-nos quin espai havia reservat l'Ajuntament de Palafolls per mirar l'eclipse tot just demà a la tarda a vespre. Doncs era l'esplanada del castell, el castell de Palafolls. De fet, tots heu encertat la resposta. Hi haurà sopar popular, hi haurà també actuació musical i, òbviament, es podrà veure l'eclipsi amb protecció, sobretot, sempre ho direm. De fet, qui guanya les entrades a Marineland d'ahir és en José Suárez, que ja pot passar per la ràdio a buscar les seves invitacions. I ara sí, encarem el repte de gorra d'aquesta tarda, on pots guanyar un lot de productes no medicinals de la farmàcia Farmàcia Apolo, una d'aquelles farmàcies de sempre que col·labora també amb la ràdio, un tracte indispensable de la Dolors i de tot el seu equip, i sempre, doncs, agrair la seva participació amb els programes que fem a la ràdio. Un lot de productes de la Farmàcia Apolo, avui en joc per jugar amb les xarxes socials i les icones, de fet, d'aquestes xarxes socials. Perquè busquem el nom d'una d'aquestes xarxes socials. Mira, busquem el nom de la xarxa social que té com a icona un fons blau amb una F, així, molt perfilada, rodoneta, en blanc. Quina xarxa social té aquesta icona? És molt fàcil, eh? Jo diria que la de sempre, la més veterana. Quina xarxa social té com a icona, al mòbil, a la tablet o fins i tot a l'ordinador, aquest fons en blau fosc i una F en blanc, molt perfilada, així, d'un color rodonet que surt des del centre de baix? Vaja, jo no et puc donar més pistes perquè crec que la proposta està claríssima. Dóna'ns la resposta i podràs guanyar aquest lot de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, de Palafolls.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Els pisos de protecció oficial de Palafolls encaren ja la fase final a l'espera de resoldre defectes en els materials. La promoció d'habitatges de lloguer social es troba en el seu tancament definitiu, un cop finalitzades les pròrrogues dels fons Next Generation. Tot i que l'estructura i els interiors dels dos blocs estan complets, l'Ajuntament no ha rebut formalment l'obra perquè s'han de reposar elements que van arribar amb defectes de fabricació. L'alcalde ha confirmat que no es procedirà a l'entrega oficial fins que aquests punts estiguin totalment resolts. Paral·lelament, el consistori està treballant ja en les bases per l'adjudicació d'aquests pisos. Es preveu que els inquilins que han d'estar inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial hi puguin entreviure

0: Com és habitual, avancem en titulars quines són les notícies de la jornada d'avui. Entre altres, Palafoll reforça la seguretat cardíaca amb la incorporació de dos nous desfibriladors per la policia i també per la Figarassa. L'Ajuntament ha iniciat la contractació en règim d'arrendament de dos nous equips DEA per millorar la capacitat de reacció davant d'emergències al municipi. Un dels aparells es destinarà a la zona esportiva de la Figarassa, mentre que l'altre s'instal·larà en un vehicle patrulla de la policia local. Aquesta mesura permetrà que almenys dues de les patrulles disposin d'aquests dispositius. Amb aquesta adquisició, que inclou també el manteniment integral dels aparells, Palafolls consolidarà la seva xarxa d'espais cardioprotegits en punts estratègics del municipi. I el castell ja s'està preparant per acollir demà una vetllada per observar l'eclipsi solar. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament recordem que ha organitzat una trobada a la fortificació per seguir un fenomen astronòmic que no repetia a Catalunya des del 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb un sopar popular a la fresca i comptarà amb un concert acústic de l'artista local Pell Roja, un cop finalitzat. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà gratuïtament ulleres de protecció homologades fins a exaurir-ne les existències. L'eclipsi arribarà a un 99,35% d'ocultació a Palafolls a partir de les 8:30 gairebé de la nit, poc abans de la posta de sol. Els experts recomanen l'alçada del castell per la seva visió òptima de l'horitzó oest davant d'aquesta cita que és històrica. Avui també parlarem de la llar d'infants, perquè estan publicades ja les llistes definitives i també s'ha obert una borsa urgent per educadors. L'Ajuntament ha confirmat les xifres de matriculació pel curs vinent, amb un total de 7 nadons, 19 infants d'un any i 13 alumnes de 2 anys. Un cop tancat el procés d'inscripció, el centre ha publicat també les bases per crear una borsa de treball d'educadors de caràcter urgent per cobrir vacants o substitucions. Les persones interessades a formar part de la borsa poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost, de forma telemàtica o presencial. I seguirem avui parlant d'esports, perquè la cinquena festa de l'esport rep 11 candidatures en una edició que està marcada pel 30è aniversari del Palauet. El consistori ha fet publicar la llista provisional de sol·licituds presentades per entitats esportives i particulars pels premis d'aquest any. Tot i que s'han registrat 11 instàncies, el nombre real de nominats podria ascendir fins als 22, ja que cada formulari permet proposar fins a dues candidatures. S'ha obert un període per presentar al·legacions o esmenar defectes abans que el jurat emeti el veredicte final per la Junta de Govern local. La gala de lliurament de premis, que es manté en secret fins a la celebració, tindrà lloc el pròxim 6 de setembre al Palauet. Pel que fa al temps, aquest dimarts tindrem restes de núvols baixos a la franja costanera, mentre que a l'interior del Maresme tindrem núvols alts. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 2, de component variable girant cap al sud-oest. El mar estarà en estat de marejos, les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 19 als 24 graus, mentre que les màximes baixaran i oscil·laran entre els 28 i els 31 graus. A Palafolls el cel estarà mig ennuvolat, les temperatures màximes baixen fins als 31 graus i les mínimes es mantenen en els 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 11 d'agost i ho fem parlant dels pisos de protecció oficial que estan ja a l'espera dels últims detalls. La promoció de 20 habitatges de protecció oficial de lloguer social a Palafolls es troba a la fase definitiva de tancament. Un cop superat el termini dels fons europeus Next Generation al juny i la posterior pròrroga d'un mes sol·licitada per finals de juliol, l'obra principal ja està llestida, tot i que encara es treballa en la col·locació d'alguns materials pendents que van haver de ser retornats per defectes de fabricació. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, explica que la situació actual es deu a la reposició d'aquests elements. Segons diu, tot i que l'estructura i els interiors estan complets, no es podrà procedir a l'integra oficial de l'OVA fins que aquests punts estiguin totalment resolts.
1: Els pisos estan acabats. Tota el que és la feina important està gestionada. Manquen alguns detalls que són producte de que en el seu moment els materials que van enviar doncs, van ser deficients i es van retornar i s'està esperant que es torni a rebre el material correcte per poder acabar d'instal·lar, per exemple, les lames exteriors. És un cas com aquest, no? O una rampa d'accés als vehicles a la zona d'aparcament interna, que també estem esperant materials, però el que seria els pisos i l'obra està acabada. Ara estem pendents d'aquests detalls per acabar de finalitzar-ho tot i pel que fa a l'entrega de l'obra, doncs un cop tinguem aquests detalls finalitzats, doncs procedirem a rebre l'obra.
0: La promoció, recordem que consta de dos blocs idèntics amb 10 pisos cadascun. Els habitatges tenen uns 69 metres quadrats útils, inclouen dues habitacions, cuina, bany i un espai polivalent. A més, s'han incorporat criteris d'eficiència energètica i s'han adaptat dos dels pisos per persones amb mobilitat reduïda. Tot i que l'obra encara no s'ha rebut formalment, l'Ajuntament ja treballa en les bases del concurs per la seva adjudicació. Es preveu que hi puguin entrar a viure durant la tardor, sempre que els sol·licitants estiguin prèviament inscrits al Registre d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya. Parlem ara d'altres qüestions, perquè el nostre municipi ampliarà la xarxa de desfibriladors amb dos nous equips, per la policia i a la Figuera Serena. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per incorporar dos nous desfibriladors externs automàtics, és a dir, DEAS. Amb aquesta nova adquisició, el consistori busca completar la renovació dels equips a les instal·lacions esportives i millorar també la capacitat de reacció de la policia local davant d'emergències cardíaques a la via pública. Dels dos nous aparells que s'adquiriran en règim d'arrendament, un es destinarà a la zona esportiva de la Figuera Serena, al barri Sant Lluís. L'altre s'instal·larà en un dels vehicles de la policia local. Actualment el cos policial ja disposa d'un DEA, però amb aquesta incorporació es podran dotar almenys dues de les patrulles operatives amb aquests dispositius. El contracte, que té una durada prevista de 20 mesos, també inclou el servei de manteniment integral d'aquests nous equips i d'un tercer desfibrilador que la policia ja té en propietat. Amb aquesta actuació, Palafolls reforça la condició d'espai cardioprotegit. Actualment, el nostre poble compta amb diversos desfibriladors estratègicament ubicats en diversos punts del poble. Concretament, hi ha la zona esportiva del Palauet, al Palestàdium Lluís Moner, a la zona escolar de Masprats i les Ferreries, a la plaça de l'Ajuntament, al Forroll i, com hem dit, en un dels vehicles de la policia local. L'objectiu final de la xarxa és permetre una desfibrilació precoç perquè aquests equips poden ser utilitzats per qualsevol ciutadà seguint les instruccions de veu que l'aparell va marcant en tot moment. I seguim amb altres notícies perquè ja està tot a punt per l'eclipsi solar de demà al castell. Palafolls es prepara per viure demà un esdeveniment astronòmic històric. Es tracta d'un eclipsi solar que fregarà la totalitat al nostre poble. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una trobada ciutadana a l'esplanada del castell per seguir aquest fenomen en comunitat. Un fet que no repetia de manera tan clara a Catalunya des de l'any 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda a la fortificació. Es convida tots els veïns a portar el seu propi menjar per gaudir d'un sopar a la fresca. Per amenitzar la vetllada, mentre el cel es va enfosquint, l'artista local Pell Roja oferirà un concert acústic. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà també ulleres de protecció homologades a la mateixa esplanada fins a exaurir-ne les existències. Cal recordar que l'observació directa del sol sense protecció pot causar lesions oculars greus. A Palafolls, el fenomen tindrà una visibilitat que arribarà al 99,35%. Pel que fa als moments clau per seguir-lo demà, l'inici serà a les 7:34 de la tarda, el moment de màxima ocultació a les 8:28 i la posta de sol a les 8:53. Com que el final de l'eclipsi es produirà quan el sol ja s'hagi post, els experts recomanen situar-se en punts amb un horitzó net cap a l'oest per tenir una visió òptima. Aquesta cita marca l'inici de l'anomenat triplet d'eclipsis, un cicle que inclourà dos eclipsis total i un d'anular en només 3 anys. Es tracta d'una oportunitat única, ja que un fenomen d'aquestes característiques no es tornarà a repetir a Catalunya fins l'any 2180. I ara parlem de qüestions relacionades amb la llar d'infants, perquè s'ha publicat ja la llista definitiva de places i també s'ha obert una convocatòria urgent per educadors. L'Ajuntament ha tancat el procés de matriculació pel pròxim curs a la llar d'infants municipal amb la publicació de la llista definitiva d'infants admesos. Un cop acabat el període de reclamacions i matriculació, s'han confirmat les xifres d'alumnes que formaran part de la llar d'infants. En concret, el centre comptarà amb 100 nadons que ocuparan les places ordinàries disponibles per a aquesta franja d'edat. Pel que fa als infants d'un any, s'han formalitzat 19 matrícules per les 3 aules disponibles, mentre que en el curs d'infants de 2 anys hi haurà 13 alumnes. L'oferta inicial pel curs contemplava fins a 28 places ordinàries pel grup d'un any i 12 pel grup de 2 anys, a banda també d'algunes reservades per necessitats educatives especials. Davant la proximitat de l'inici del curs escolar, s'han publicat les bases per la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores de la llar d'infants. Aquesta borsa té com a objectiu cobrir amb caràcter d'urgència possibles vacants i substitucions que puguin sorgir al llarg del curs. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost. El tràmit, com és habitual, es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, demanant cita prèvia. I parlem ara d'esports, perquè s'han presentat 11 candidatures a la 5a Festa de l'Esport. L'Ajuntament ha fet pública la llista provisional d'admesos i exclosos pels premis de la Festa de l'Esport 2026. Enguany s'han registrat un total d'11 instàncies de candidatures presentades per entitats esportives i particulars del nostre poble. Malgrat que el nombre de registres d'entrada és 11, cal tenir en compte que la normativa permet entrar 2 propostes per cada instància. Per aquest motiu, el volum real de nominats podria ser superior al nombre de sol·licituds, podent arribar fins al màxim de 22 possibles guanyadors que optarien els diferents reconeixements. Amb la publicació de la llista s'ha obert un termini d'alguns quants dies perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions, esmenar defectes o millorar les propostes aportant documentació addicional. Si no es produeixen reclamacions, la llista serà definitiva automàticament i el jurat es podrà constituir en sessió per examinar les candidatures. Aquest jurat elevarà el seu veredicte a la regidoria d'Esports per que la Junta de Govern Local aprovi l'atorgament final. La relació de persones premiades, però, no es farà pública fins que se celebri la gala institucional al setembre. Pel que fa a la celebració d'enguany, aquesta té un component històric afegit i és que coincideix amb el 30 aniversari de la inauguració del Palauet. És per això que l'equipament serà l'escenari central de l'entrega de premis prevista pel 6 de setembre, data que marca les 3 dècades des de la seva obertura l'any 1996.

Ara el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 augmentaven els casos d'animals abandonats a Palafolls. En aquesta època de l'any és habitual que les protectores s'omplin de casos d'abandonaments. En el cas de Palafolls, normalment tenia una desena de gossos a les seves instal·lacions, però aquell any, l'any passat, es trobaven més d'una vintena. Des de la protectora es va detallar que, en comptes de buscar alternatives, les famílies decidien abandonar-los. A més, també augmentava el nombre de trucades de persones que buscaven abandonar els seus animals. Aquesta problemàtica se li suma també l'època de cria de gats, que també augmenta el nombre d'animals a la protectora i que l'any passat, de fet, va augmentar-los considerablement. El 2021 van enxampar un turisme a 112 km per hora al polígon de Can Patalina de Malgrat. La policia local va publicar a les seves xarxes una imatge del moment en què el radar fotografiava un turisme circulant a 112 km per hora en un tram del polígon de Can Patalina, on la velocitat està limitada a 30, pel que el conductor multiplicava gairebé per 4 la velocitat permesa. El cotxe, un Audi A3, va ser caçat dimarts al vespre, a prop de les 9 de la nit, i a més la imatge mostrava com el vehicle estava frenant en el moment de ser captat pel radar, pel que la velocitat amb la que circulava encara seria més alta. I finalment, el 2016, és a dir, fa 10 anys, el 40% de les platges del Maresme no tenien socorristes a l'estiu. De les 112 platges que hi ha a la demarcació de Barcelona, només 79 disposaven d'equips de rescat. La zona marítima amb menys vigilància es concentrava a la comarca del Maresme, on un 40% de les platges no tenien socorristes durant la temporada estival. El motiu principal és que en aquest tram de la costa barcelonina hi ha una gran presència de cales o platges petites, on el risc d'accident és inferior a les platges grans i més concorregudes. L'administració preferia dotar la vigilància als espais amb més risc amb la finalitat d'estalviar i optimitzar recursos. Segons dades del Ministeri de Medi Ambient, platges com la Punta de la Tordera Malgrat, les Caletes de Santa Susana, la Riera i els Pins de Pineda no disposaven de servei d'auxili i de salvament.

0: I ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica pel dia d'avui. Bon dia, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents ho faran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí el Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys. I d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, amb molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol, i per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat que continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

0: I acabem l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades de la jornada d'avui. Els pisos de protecció oficial de Palafolls encaren ja la fase final a l'espera de resoldre defectes en els materials. La promoció d'habitatges de lloguer social es troba en el seu tancament definitiu, un cop finalitzades les pròrrogues dels fons Next Generation. Tot i que l'estructura i els interiors dels dos blocs estan complets, l'Ajuntament no ha rebut formalment l'obra perquè s'han de reposar elements que van arribar amb defectes de fabricació. L'alcalde ha confirmat que no es procedirà a l'entrega oficial fins que aquests punts estiguin totalment resolts. Paral·lelament, el consistori està treballant ja en les bases per l'adjudicació d'aquests pisos. Es preveu que els inquilins que han d'estar inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial hi puguin entreviure durant la propera tardor. Entre altres, Palafolls reforça la seguretat cardíaca amb la incorporació de dos nous desfibriladors per la policia i també per la Figarassa. L'Ajuntament ha iniciat la contractació en règim d'arrendament de dos nous equips DEA per millorar la capacitat de reacció davant d'emergències al municipi. Un dels aparells es destinarà a la zona esportiva de la Figarassa, mentre que l'altre s'instal·larà en un vehicle patrulla de la policia local. Aquesta mesura permetrà que almenys dues de les patrulles disposin d'aquests dispositius. Amb aquesta adquisició, que inclou també el manteniment integral dels aparells, Palafolls consolidarà la seva xarxa d'espais cardioprotegits en punts estratègics del municipi. I el castell ja s'està preparant per acollir demà una vetllada per observar l'eclipsi solar. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament recordem que ha organitzat una trobada a la fortificació per seguir un fenomen astronòmic que no repetia a Catalunya des del 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb un sopar popular a la fresca i comptarà amb un concert acústic de l'artista local Pell Roja, un cop finalitzat. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà gratuïtament ulleres de protecció homologades fins a exaurir-ne les existències. L'eclipsi arribarà a un 99,35% d'ocultació a Palafolls a partir de les 8 i mitja gairebé de la nit, poc abans de la posta de sol. Els experts recomanen l'alçada del castell per la seva visió òptima de l'horitzó oest davant d'aquesta cita que és històrica. Avui també parlarem de la llar d'infants, perquè estan publicades ja les llistes definitives i també s'ha obert una borsa urgent per educadors. L'Ajuntament ha confirmat les xifres de matriculació pel curs vinent, amb un total de 7 nadons, 19 infants d'un any i 13 alumnes de 2 anys. Un cop tancat el procés d'inscripció al centre, ha publicat també les bases per crear una borsa de treball d'educadors de caràcter urgent per cobrir vacants o substitucions. Les persones interessades a formar part de la borsa poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost, de forma telemàtica o presencial. I seguirem avui parlant d'esports, perquè la cinquena festa de l'esport rep 11 candidatures en una edició que està marcada pel 30è aniversari del Palauet. El consistori ha fet publicar la llista provisional de sol·licituds presentades per entitats esportives i particulars pels premis d'aquest any. Tot i que s'han registrat 11 instàncies, el nombre real de nominats podria ascendir fins als 22, ja que cada formulari permet proposar fins a dues candidatures. S'ha obert un període per presentar al·legacions o esmenar defectes abans que el jurat emeti el veredicte final per la Junta de Govern local. La gala de lliurament de premis, que es manté en secret fins a la celebració, tindrà lloc el pròxim 6 de setembre al Palauet. Fins aquí l'informatiu d'aquest 11 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes les notícies d'avui i d'altres jornades les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: S'ha publicat ja la llista definitiva de places a la llar d'infants i han obert una convocatòria urgent per a educadors del centre. L'Ajuntament ha tancat ja el procés de matriculació pel pròxim curs a la llar d'infants municipal amb la publicació de la llista definitiva d'infants admesos. Un cop finalitzat el període de reclamacions i matriculació, s'han confirmat les xifres d'alumnes que formaran part de la llar. En concret, el centre comptarà amb 7 nadons que ocuparan les places ordinàries disponibles per a aquesta franja d'edat. Pel que fa als infants d'un any, s'han formalitzat 19 matrícules per les 3 aules disponibles, mentre que en el curs d'infants de 2 anys hi haurà 13 alumnes. L'oferta inicial per aquest curs contemplava fins a 28 places ordinàries pel grup d'un any i 12 places ordinàries pel grup de 2, a banda també de les reservades per a necessitats educatives especials. Davant la proximitat de l'inici del curs escolar, s'han publicat també ja les bases per la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores de la llar d'infants. Aquesta borsa té com a objectiu cobrir amb caràcter d'urgència possibles vacants i substitucions que puguin sorgir al llarg del curs. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 17 d'agost, aquest mateix dia inclòs. El tràmit, com és habitual, es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, demanant, això sí, cita prèvia. I també parlarem avui d'esports perquè s'han presentat 11 candidatures a la 5a Festa de l'Esport. L'Ajuntament ha fet pública també la llista provisional d'admesos i exclosos pels premis de la Festa de l'Esport 2026. Enguany s'han registrat un total d'11 instàncies de candidatures presentades tant per entitats esportives com també per particulars del nostre poble. Malgrat que el nombre de registres d'entrada és 11, cal tenir en compte que la normativa permet presentar 2 propostes per cada instància o formulari normalitzat. És per això que el volum real de nominats podria ser superior al nombre de sol·licituds, podent arribar fins a un màxim de 22 possibles guanyadors que optarien els diferents reconeixements. Amb la publicació d'aquesta llista provisional s'ha obert un termini de 5 dies hàbils perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions, esmenar efectes o millorar les propostes aportant documentació addicional. Si no es produeixen reclamacions, la llista serà definitiva automàticament i el jurat es podrà constituir en sessió per examinar les candidatures. Aquest jurat elevarà el seu veredicte a la regidora d'Esports perquè la Junta de Govern Local aprovi l'atorgament final. La relació de persones premiades, però, no es farà pública, com sempre, fins que se celebri la gala institucional al setembre. Pel que fa a la celebració d'enguany, aquesta té un component històric afegit perquè coincideix amb el 30è aniversari de la inauguració del Palauet. És per això que l'equipament serà l'escenari central de l'entrega de premis prevista pel 6 de setembre, data que marca les 3 dècades des de la seva obertura l'any 1996.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que te logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser?

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Els pisos de protecció oficial de Palafolls encaren ja la fase final a l'espera de resoldre defectes en els materials. La promoció d'habitatges de lloguer social es troba en el seu tancament definitiu, un cop finalitzades les pròrrogues dels fons Next Generation. Tot i que l'estructura i els interiors dels dos blocs estan complets, l'Ajuntament no ha rebut formalment l'obra perquè s'han de reposar elements que van arribar amb defectes de fabricació. L'alcalde ha confirmat que no es procedirà a l'entrega oficial fins que aquests punts estiguin totalment resolts. Paral·lelament, el consistori està treballant ja en les bases per l'adjudicació d'aquests pisos. Es preveu que els inquilins que han d'estar inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial hi puguin entreviure...

0: Com és habitual, avancem en titulars quines són les notícies de la jornada d'avui. Entre altres, Palafoll reforça la seguretat cardíaca amb la incorporació de dos nous desfibriladors per la policia i també per la Figarassa. L'Ajuntament ha iniciat la contractació en règim d'arrendament de dos nous equips DEA per millorar la capacitat de reacció davant d'emergències al municipi. Un dels aparells es destinarà a la zona esportiva de la Figarassa, mentre que l'altre s'instal·larà en un vehicle patrulla de la policia local. Aquesta mesura permetrà que almenys dues de les patrulles disposin d'aquests dispositius. Amb aquesta adquisició, que inclou també el manteniment integral dels aparells, Palafolls consolidarà la seva xarxa d'espais cardioprotegits en punts estratègics del municipi. I el castell ja s'està preparant per acollir demà una vetllada per observar l'eclipsi solar. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament recordem que ha organitzat una trobada a la fortificació per seguir un fenomen astronòmic que no repetia a Catalunya des del 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb un sopar popular a la fresca i comptarà amb un concert acústic de l'artista local Pell Roja, un cop finalitzat. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà gratuïtament ulleres de protecció homologades fins a exaurir-ne les existències. L'eclipsi arribarà a un 99,35% d'ocultació a Palafolls a partir de les 8:30 gairebé de la nit, poc abans de la posta de sol. Els experts recomanen l'alçada del castell per la seva visió òptima de l'horitzó oest davant d'aquesta cita que és històrica. Avui també parlarem de la llar d'infants, perquè estan publicades ja les llistes definitives i també s'ha obert una borsa urgent per educadors. L'Ajuntament ha confirmat les xifres de matriculació pel curs vinent, amb un total de 7 nadons, 19 infants d'un any i 13 alumnes de 2 anys. Un cop tancat el procés d'inscripció al centre, ha publicat també les bases per crear una borsa de treball d'educadors de caràcter urgent per cobrir vacants o substitucions. Les persones interessades a formar part de la borsa poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost, de forma telemàtica o presencial. I seguirem avui parlant d'esports, perquè la cinquena festa de l'esport rep 11 candidatures en una edició que està marcada pel 30è aniversari del Palauet. El consistori ha fet pública la llista provisional de sol·licituds presentades per entitats esportives i particulars pels premis d'aquest any. Tot i que s'han registrat 11 instàncies, el nombre real de nominats podria ascendir fins als 22, ja que cada formulari permet proposar fins a dues candidatures. S'ha obert un període per presentar al·legacions o esmenar defectes abans que el jurat emeti el veredicte final per la Junta de Govern local. La gala de lliurament de premis, que es manté en secret fins a la celebració, tindrà lloc el pròxim 6 de setembre al Palauet. Pel que fa al temps, aquest dimarts tindrem restes de núvols baixos a la franja costanera, mentre que a l'interior del Maresme tindrem núvols alts. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos, força 1 a 2, de component variable, girant cap al sud-oest. El mar estarà en estat de marejot, les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 19 als 24 graus, mentre que les màximes baixaran i oscil·laran entre els 28 i els 31 graus. A Palafolls el cel estarà mig ennuvolat, les temperatures màximes baixen fins als 31 graus i les mínimes es mantenen en els 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts 11 d'agost i ho fem parlant dels pisos de protecció oficial que estan ja a l'espera dels últims detalls. La promoció de 20 habitatges de protecció oficial de lloguer social a Palafolls es troba a la fase definitiva de tancament. Un cop superat el termini dels fons europeus Next Generation al juny i la posterior pròrroga d'un mes sol·licitada per finals de juliol, l'obra principal ja està enllestida, tot i que encara es treballa en la col·locació d'alguns materials pendents que van haver de ser retornats per defectes de fabricació. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, explica que la situació actual es deu a la reposició d'aquests elements. Segons diu, tot i que l'estructura i els interiors estan complets, no es podrà procedir a l'integra oficial de l'OVA fins que aquests punts estiguin totalment resolts.
1: Els pisos estan acabats. Tota la, el que és la feina important està gestionada. Manquen alguns detalls que són producte de que en el seu moment els materials que van enviar doncs, van ser deficients i es van retornar i s'està esperant que es torni a rebre el material correcte per poder acabar d'instal·lar. Per exemple, les lames exteriors és un cas com aquest, no? O una rampa d'accés als vehicles a la zona d'aparcament interna, que també estem esperant materials, però el que seria els pisos i l'obra està acabada. Ara estem pendents d'aquests detalls per acabar de finalitzar-ho tot i pel que fa a l'entrega de l'obra, doncs un cop tinguem aquests detalls finalitzats, doncs procedirem a rebre l'obra.
0: La promoció, recordem que consta de dos blocs idèntics amb 10 pisos cadascun. Els habitatges tenen uns 69 metres quadrats útils, inclouen dues habitacions, cuina, bany i un espai polivalent. A més, s'han incorporat criteris d'eficiència energètica i s'han adaptat dos dels pisos per persones amb mobilitat reduïda. Tot i que l'obra encara no s'ha rebut formalment, l'Ajuntament ja treballa en les bases del concurs per la seva adjudicació. Es preveu que hi puguin entrar a viure durant la tardor, sempre que els sol·licitants estiguin prèviament inscrits al Registre d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya. Parlem ara d'altres qüestions, perquè el nostre municipi ampliarà la xarxa de desfibriladors amb dos nous equips, per la policia i a la Figuera Serena. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per incorporar dos nous desfibriladors externs automàtics, és a dir, DEAS. Amb aquesta nova adquisició, el consistori busca completar la renovació dels equips a les instal·lacions esportives i millorar també la capacitat de reacció de la policia local davant d'emergències cardíaques a la via pública. Dels dos nous aparells que s'adquiriran en règim d'arrendament, un es destinarà a la zona esportiva de la Figuera Serena, al barri Sant Lluís. L'altre s'instal·larà en un dels vehicles de la policia local. Actualment el cos policial ja disposa d'un DEA, però amb aquesta incorporació es podran dotar almenys dues de les patrulles operatives amb aquests dispositius. El contracte, que té una durada prevista de 20 mesos, també inclou el servei de manteniment integral d'aquests nous equips i d'un tercer desfibrilador que la policia ja té en propietat. Amb aquesta actuació, Palafolls reforça la condició d'espai cardioprotegit. Actualment, el nostre poble compta amb diversos desfibriladors estratègicament ubicats en diversos punts del poble. Concretament, hi ha la zona esportiva del Palauet, al Palestàdium Lluís Moner, a la zona escolar de Masprats i les Ferreries, a la plaça de l'Ajuntament, al Forroll i, com hem dit, en un dels vehicles de la policia local. L'objectiu final de la xarxa és permetre una desfibrilació precoç, perquè aquests equips poden ser utilitzats per qualsevol ciutadà seguint les instruccions de veu que l'aparell va marcant en tot moment. I seguim amb altres notícies, perquè ja està tot a punt per l'eclipsi solar de demà al castell. Palafolls es prepara per viure demà un esdeveniment astronòmic històric. Es tracta d'un eclipsi solar que fregarà la totalitat al nostre poble. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una trobada ciutadana a l'esplanada del castell per seguir aquest fenomen en comunitat. Un fet que no repetia de manera tan clara a Catalunya des de l'any 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda a la fortificació. Es convida tots els veïns a portar el seu propi menjar per gaudir d'un sopar a la fresca. Per amenitzar la vetllada, mentre el cel es va enfosquint, l'artista local Pell Roja oferirà un concert acústic. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà també ulleres de protecció homologades a la mateixa esplanada fins a exaurir-ne les existències. Cal recordar que l'observació directa del sol sense protecció pot causar lesions oculars greus. A Palafolls, el fenomen tindrà una visibilitat que arribarà al 99,35%. Pel que fa als moments clau per seguir-lo demà, l'inici serà a les 7:34 de la tarda, el moment de màxima ocultació a les 8:28 i la posta de sol a les 8:53. Com que el final de l'eclipsi es produirà quan el sol ja s'hagi post, els experts recomanen situar-se en punts amb un horitzó net cap a l'oest per tenir una visió òptima. Aquesta cita marca l'inici de l'anomenat triplet d'eclipsis, un cicle que inclourà dos eclipsis total i un d'anular en només 3 anys. Es tracta d'una oportunitat única, ja que un fenomen d'aquestes característiques no es tornarà a repetir a Catalunya fins l'any 2180. I ara parlem de qüestions relacionades amb la llar d'infants, perquè s'ha publicat ja la llista definitiva de places i també s'ha obert una convocatòria urgent per educadors. L'Ajuntament ha tancat el procés de matriculació pel pròxim curs a la Llar d'Infants Municipal amb la publicació de la llista definitiva d'infants admesos. Un cop acabat el període de reclamacions i matriculació, s'han confirmat les xifres d'alumnes que formaran part de la Llar d'Infants. En concret, el centre comptarà amb 100 nadons que ocuparan les places ordinàries disponibles per a aquesta franja d'edat. Pel que fa als infants d'un any, s'han formalitzat 19 matrícules per les 3 aules disponibles, mentre que en el curs d'infants de 2 anys hi haurà 13 alumnes. L'oferta inicial pel curs contemplava fins a 28 places ordinàries pel grup d'un any i 12 pel grup de 2 anys, a banda també d'algunes reservades per necessitats educatives especials. Davant la proximitat de l'inici del curs escolar, s'han publicat les bases per la creació d'una borsa de treball d'educadors i educadores de la Llar d'Infants. Aquesta borsa té com a objectiu cobrir amb caràcter d'urgència possibles vacants i substitucions que puguin sorgir al llarg del curs. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost. El tràmit, com és habitual, es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, demanant cita prèvia. I parlem ara d'esports, perquè s'han presentat 11 candidatures a la 5a Festa de l'Esport. L'Ajuntament ha fet pública la llista provisional d'admesos i exclosos pels premis de la Festa de l'Esport 2026. Enguany s'han registrat un total d'11 instàncies de candidatures presentades per entitats esportives i particulars del nostre poble. Malgrat que el nombre de registres d'entrada és 11, cal tenir en compte que la normativa permet entrar 2 propostes per cada instància. Per aquest motiu, el volum real de nominats podria ser superior al nombre de sol·licituds, podent arribar fins al màxim de 22 possibles guanyadors que optarien els diferents reconeixements. Amb la publicació de la llista s'ha obert un termini d'alguns quants dies perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions, esmenar defectes o millorar les propostes aportant documentació addicional. Si no es produeixen reclamacions, la llista serà definitiva automàticament i el jurat es podrà constituir en sessió per examinar les candidatures. Aquest jurat elevarà el seu veredicte a la regidoria d'Esports perquè la Junta de Govern Local aprovi l'atorgament final. La relació de persones premiades, però, no es farà pública fins que se celebri la gala institucional al setembre. Pel que fa a la celebració d'enguany, aquesta té un component històric afegit i és que coincideix amb el 30è aniversari de la inauguració del Palauet. És per això que l'equipament serà l'escenari central de l'entrega de premis prevista pel 6 de setembre, data que marca les 3 dècades des de la seva obertura l'any 1996.

Ara el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 augmentaven els casos d'animals abandonats a Palafolls. En aquesta època de l'any és habitual que les protectores s'omplin de casos d'abandonaments. En el cas de Palafolls, normalment tenia una desena de gossos a les seves instal·lacions, però aquell any, l'any passat, es trobaven més d'una vintena. Des de la protectora es va detallar que, en comptes de buscar alternatives, les famílies decidien abandonar-los. A més, també augmentava el nombre de trucades de persones que buscaven abandonar els seus animals. A aquesta problemàtica se li suma també l'època de cria de gats, que també augmenta el nombre d'animals a la protectora i que l'any passat, de fet, va augmentar-los considerablement. El 2021 van enxampar un turisme a 112 km per hora al polígon de Camp Patalina de Malgrat. La policia local va publicar a les seves xarxes una imatge del moment en què el radar fotografiava un turisme circulant a 112 km per hora en un tram del polígon de Camp Patalina, on la velocitat està limitada a 30, pel que el conductor multiplicava gairebé per 4 la velocitat permesa. El cotxe, un Audi A3, va ser caçat dimarts al vespre, a prop de les 9 de la nit, i a més la imatge mostrava com el vehicle estava frenant en el moment de ser captat pel radar, pel que la velocitat amb la que circulava encara seria més alta. I finalment, el 2016, és a dir, fa 10 anys, el 40% de les platges del Maresme no tenien socorristes a l'estiu. De les 112 platges que hi ha a la demarcació de Barcelona, només 79 disposaven d'equips de rescat. La zona marítima amb menys vigilància es concentrava a la comarca del Maresme, on un 40% de les platges no tenien socorristes durant la temporada estival. El motiu principal és que en aquest tram de la costa barcelonina hi ha una gran presència de cales o platges petites, on el risc d'accident és inferior a les platges grans i més concorregudes. L'administració preferia dotar la vigilància als espais amb més risc amb la finalitat d'estalviar i optimitzar recursos. Segons dades del Ministeri de Medi Ambient, platges com la Punta de la Tordera Malgrat, les Caletes de Santa Susana, la Riera i els Pins de Pineda no disposaven de servei d'auxili i de salvament.

0: I ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica pel dia d'avui. Bon dia, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents ho faran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la de tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys. I d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, amb molt estil algun núvol mitjà que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

0: I acabem l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades de la jornada d'avui. Els pisos de protecció oficial de Palafolls encaren ja la fase final a l'espera de resoldre defectes en els materials. La promoció d'habitatges de lloguer social es troba en el seu tancament definitiu, un cop finalitzades les pròrrogues dels fons Next Generation. Tot i que l'estructura i els interiors dels dos blocs estan complets, l'Ajuntament no ha rebut formalment l'obra perquè s'han de reposar elements que van arribar amb defectes de fabricació. L'alcalde ha confirmat que no es procedirà a l'entrega oficial fins que aquests punts estiguin totalment resolts. Paral·lelament, el consistori està treballant ja en les bases per l'adjudicació d'aquests pisos. Es preveu que els inquilins que han d'estar inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial hi puguin entreviure durant la propera tardor. Entre altres, Palafolls reforça la seguretat cardíaca amb la incorporació de dos nous desfibriladors per la policia i també per la Figarassa. L'Ajuntament ha iniciat la contractació en règim d'arrendament de dos nous equips DEA per millorar la capacitat de reacció davant d'emergències al municipi. Un dels aparells es destinarà a la zona esportiva de la Figarassa, mentre que l'altre s'instal·larà en un vehicle patrulla de la policia local. Aquesta mesura permetrà que almenys dues de les patrulles disposin d'aquests dispositius. Amb aquesta adquisició, que inclou també el manteniment integral dels aparells, Palafolls consolidarà la seva xarxa d'espais cardioprotegits en punts estratègics del municipi. I el castell ja s'està preparant per acollir demà una vetllada per observar l'eclipsi solar. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament, recordem que ha organitzat una trobada a la fortificació per seguir un fenomen astronòmic que no es repetia a Catalunya des del 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb un sopar popular a la fresca i comptarà amb un concert acústic de l'artista local Pell Roja, un cop finalitzat. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà gratuïtament ulleres de protecció homologades fins a exaurir-ne les existències. L'eclipsi arribarà a un 99,35% d'ocultació a Palafolls a partir de les 8:30 gairebé de la nit, poc abans de la posta de sol. Els experts recomanen l'alçada del castell per la seva visió òptima de l'horitzó oest davant d'aquesta cita que és històrica. Avui també parlarem de la llar d'infants, perquè estan publicades ja les llistes definitives i també s'ha obert una borsa urgent per educadors. L'Ajuntament ha confirmat les xifres de matriculació pel curs vinent, amb un total de 7 nadons, 19 infants d'un any i 13 alumnes de 2 anys. Un cop tancat el procés d'inscripció al centre, ha publicat també les bases per crear una borsa de treball d'educadors de caràcter urgent per cobrir vacants o substitucions. Les persones interessades a formar part de la borsa poden presentar la seva sol·licitud fins al 17 d'agost, de forma telemàtica o presencial. I seguirem avui parlant d'esports, perquè la cinquena festa de l'esport rep 11 candidatures en una edició que està marcada pel 30è aniversari del Palauet. El consistori ha fet publicar la llista provisional de sol·licituds presentades per entitats esportives i particulars pels premis d'aquest any. Tot i que s'han registrat 11 instàncies, el nombre real de nominats podria ascendir fins als 22, ja que cada formulari permet proposar fins a dues candidatures. S'ha obert un període per presentar al·legacions o esmenar defectes abans que el jurat emeti el veredicte final per la Junta de Govern local. La gala de lliurament de premis, que es manté en secret fins a la celebració, tindrà lloc el pròxim 6 de setembre al Palauet. Fins aquí l'informatiu d'aquest 11 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes les notícies d'avui i d'altres jornades les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Valentina, porta lo creme.
1: Els èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.

0: Tot apunta per l'eclipsi solar de demà al castell. Palafolls es prepara per viure demà, dimecres 12 d'agost, un esdeveniment astronòmic històric. Es tracta de l'eclipsi solar que fregarà la totalitat al nostre municipi. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una trobada ciutadana a l'esplanada del castell per seguir aquest fenomen en comunitat, un fet que no repetia de manera tan clara a Catalunya des de l'any 1905. La celebració començarà a les 7 de la tarda al castell. Es convida tots els veïns i veïnes a portar el seu propi sopar per gaudir d'un sopar tots junts a la fresca. Per amenitzar la vetllada, mentre el cel es va enfosquint, l'artista local Pell Roja oferirà un concert acústic un cop finalitzat el fenomen. Per garantir una observació segura, el consistori repartirà ulleres de protecció homologades de manera gratuïta a la mateixa esplanada fins a exaurir-ne les existències. Cal recordar que l'observació directa del sol sense protecció pot causar lesions oculars greus. A Palafolls, el fenomen tindrà una visibilitat excepcional arribant a un 99,35% d'ocultació del disc solar. Pel que fa als moments clau per seguir-lo demà, l'inici serà a les 7:34, el moment de màxima ocultació, a les 8:28 i la posta de sol a les 9:07. Com que el final de l'eclipsi es produirà quan el sol ja s'hagi post, els experts recomanen situar-se en punts amb un horitzó net cap a l'oest per tenir una visió òptima. El castell, per la seva alçada, es presenta com un dels millors indrets per gaudir d'aquesta imatge amb el sol enfosquint a prop de l'horitzó. Aquesta cita marca l'inici de l'anomenat triplet d'eclipsis, un cicle que inclourà dos eclipsis total i un d'anular en només 3 anys, des d'aquest 2026 fins al 2028. Es tracta d'una oportunitat única, ja que un fenomen d'aquestes característiques no es tornarà a repetir a Catalunya fins l'any 2180.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, guàrdia.
1: Escoltes, Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.

0: tal.
1: Valentina, porta-lo que
2: ve. www.radiopalafolls.cat.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
4: Ràdio Palafolls.